0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què
2: el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que és...
2: T'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré.
2: Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que està infelicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

No considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: no sé. Portando la clave como la bubu.
1: La bubu.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què avui.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el SEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor. Més notícies, Sara Riera.
4: El Poder Judicial decideix avui si expedienta el jutge Peinado per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció.
1: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. De la Espriella ha tingut només un punt percentual més de vots que el seu rival, poc més de 200.000 paperetes. L'encara president Gustavo Petro ha denunciat moltes irregularitats en la votació.
4: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester pot fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró al Maresme. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de la ciutat, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs. Avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
4: S'estrena en dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front? La sèrie documental de Raül Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
1: Esports, la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
4: Al mateix grup H del Mundial, aquesta matinada s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. Tot just s'ha acabat fa pocs minuts el Nova Zelanda-Egipte amb 1-3 al marcador a favor d'Egipte. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
4: I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
1: Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia i amplia 66 punts l'avantatge a la general. Berta Vellana ha repetit la victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial a Itàlia com a líder. La campiona del món té ara 23 punts més que Rabino.
0: Fins d'aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 22 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà, ja us avisem, amb molta calor, de 25 a 28 graus just sortir el sol i ben aviat més de 30 graus. Entre el migdia i la tarda, el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37, dels 37 als 40 graus, a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, ruixats i alguna tempesta. Marta Viana, bon dilluns.
1: Bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat el sol sortirà a les 6 i 19 i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts. A partir d'avui, cada dia, restarem ja a alguns segons de llum. Quina pena.
0: Però encara ens queda tot l'estiu per endavant, eh? És que ens agrada queixar-nos.
1: Sí, ens agrada.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto per començar la setmana una cita d'una cantant que va ser una icona dels 80.
0: Icona.
1: I diu... Una icona, sí.
0: Molt bé.
1: Les diferències, aquelles coses que et fan sentir còmode amb tu mateix, són precisament les que t'ajuden a convertir-te en qui ets. Aquests són els teus dons.
0: Doncs a aquesta frase ens hi sumem perquè us direm una cosa. Hi ha moltes maneres de començar una nova setmana, però avui ho farem amb una d'aquelles cançons que, ja us avisem, us arrencaran del llit perquè ha escrit una pàgina imprescindible al món de la música. Per tant, us demanem una mica de volum a la ràdio. Tampoc cal que desperteu els veïns. Obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre a la meravellosa Cyndi Lauper.

Cyndi Lauper és una d'aquelles artistes emblemàtiques dels anys 80 i aquesta cançó, Girls Just Gonna Have Fun, un dels grans himnes de la música popular, de fet, quan es va publicar als anys 80, el món va entendre dues coses molt importants, que els cabells podien i poden desafiar les lleis de la física i que les noies, efectivament, només volien divertir-se. Amb la seva personalitat única, la seva veu i una imatge descaradíssima, Lauper va aconseguir connectar amb milions de persones d'arreu del món. El videoclip, de fet, també va contribuir al seu èxit, mostrant un ambient festiu i desenfadat que reflectia perfectament l'esperit de la cançó. En resum, Cyndi Lauper no només va cantar una cançó, va crear una excusa universal per passar-ho bé. I si algú encara dubta del missatge de Girl Just Gonna Have Fun, la millor resposta és molt senzilla: apujar el volum i comprovar el que passa.

0: Avui obrim el programa amb ella perquè avui Cyndi Lauper bufarà 73 espelmes. I tot i que avui és dilluns, tenim ganes de passar-ho bé. Deixeu que l'alegria entri a les vostres vides, perquè de la resta ens n'encarreguem nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maio, el Roger, molt bon dilluns, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, molt bé, fantàstic el cap de setmana.
0: Ara estem de recuperada, de
2: remuntada. Sí, ara dilluns, setmana curteta, perquè avui és dillous, diguem-ne.
0: Sí, pels
2: que feu festa dimecres és dillous. Bueno, perquè algun... una mica d'ànim per llevar-nos aquest matí, els que no treballem dimecres.
0: I és que hi ha molta gent que el divendres ja va aprofitar per fer aquest cap de setmana llarg i que avui demà tenen festa, eh? Que la gent s'ho munta molt bé, eh?
2: No, teletreballem. Des de l'Empordà, ja ens ho coneixem.
0: En tot cas, felicitats als que avui heu aconseguit tenir dos dies de festa i inclús així heu posat la ràdio a les 5 del matí.
2: Home, perquè és que... què millor que estar dormint al llit o estar al llit i poder escoltar matiners.
0: Per favor. A partir de les 6 avui, per cert, torna Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, te'l tornem a tenir aquí. Ell sí que necessita una recuperació llarga, però escolta'm, nosaltres molt contents de tornar-lo a tenir. Escolta, parlarem... tornarem a la mina on hi ha desnonaments altra vegada avui, estan previstos avui. Després parlarem molt del que està passant a Madrid, perquè la instrucció del cas Begoña Gómez ha generat unes complicacions importants entre la policia, la justícia, la pobra justícia amb el jutge Peinado. Parlarem amb la Concepción Sáez, que és exvocal del Consell General del Poder Judicial, i també amb el Carlos Cué, que és periodista del País, per saber com reacciona el govern. I després parlarem d'un tema important i seriós, que és el fet de treballar amb calor. I de treballar a l'exterior, els temporers, anirem a Lleida, a persones que treballen a la construcció, per saber una mica si a mesura que va avançant el canvi climàtic hem de començar a plantejar-nos que certs mesos hi ha certes feines que no es poden fer. Després tindrem a Baltasar Garzón, que també serà molt interessant sentir-lo. Avui farem alguna esportiva del Mundial, perquè ja ve de gust parlar una mica de Mundial.
0: Egipte-Nova Zelanda, que ha acabat per res.
2: 1-3, també l'empat d'Uruguai amb Cap Verd, que suposo que vas estar seguint amb intensitat aquest partit. Per tant, de tot plegat en paral·lel, i després una mica d'humor i ja haurem fet aquest dilluns.
0: Doncs escolta'm, com qui no vol la cosa, haurem arribat ràpidament a les 12. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts d'un quart de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. En Alfonso, bon dilluns també.
3: Bon dia.
0: Escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, per
3: doncs,
0: favor?
3: Mira, com cada matinada ho sentíem, hem tingut partits del Mundial. La Nova Zelanda de Tim Payne s'ha enfrontat a Egipte.
0: Tim Payne és el gran futbolista d'aquest 2026.
3: La nostra gran estrella, no m'ho han preguntat cap altre, també t'ho dic. Tim Payne ha obert la llau amb el primer gol, però Egipte ha remuntat i el resultat ha estat de 1-3. I, més enllà de Tim Payne, sí que hi ha una altra estrella mundialista que s'ha fet viral, que és de Mèxic i que és un gos que es diu Osito. Que s'ha fet viral perquè el seu amo...
0: M'encanta la pausa dramàtica que has fet, no?
3: Que clar.
0: A veure,
3: el seu amo... No, és que busqueu la foto i els vídeos del gos aquest Osito viral de Mèxic. El seu amo el porta tot arreu, a dalt de la seva bici, vestit, pobre, amb la samarreta de la selecció, unes ulleres de sol al gos amb la bandera de Mèxic, sí, i una gorra de conjunt.
0: Val.
3: La seva primera aparició va ser al partit inaugural del Mundial i des de llavors s'ha fet viral, la xarxa està plena dels seus vídeos i les seves fotos i diversos mitjans expliquen que els seguidors del Mundial i de la selecció mexicana fan cua a cada partit per fer-se selfies amb ell.
4: Mare meva.
0: Osito?
3: Sí, Osito.
0: Osito.
3: Busca-lo.
0: A veure, no per disfressar el gos, perquè el gos no se s'ha de disfressar, però no, una mica d'alegria en aquest món que tenim.
3: També t'ho dic.
0: Sí. Que, mira, escolta'm, fer una cua per fer un selfie amb un gos, està bé, també.
3: Amb un gos disfressat.
0: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
0: I aquestes hores del matí, entre Ositos, Tim Payne's mundials i el món que està una miqueta complicat, també tenim ganes de saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si fem cas de les conclusions d'un estudi de la Universitat de Barcelona. Assenyala que la relació amb el personal d'infermeria pot fer millorar els resultats d'una persona ingressada per motius de salut mental. L'estudi diu que els primers dies són clau i que els aspectes que més cal cuidar són la comunicació, la confiança, la participació en el propi tractament i que existeixi un acord clar sobre els objectius i les tasques a desenvolupar.
0: Bones notícies per començar aquest dilluns 22 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. Res, escolta'm, en un minut arribem a un quart de sis del matí. Puja el pa, també t'ho dic, Marta Viana, de què parlarem poc? Puja
3: doncs,
0: el pa.
3: Doncs mireu, de l'entrevista en exclusiva que ha donat Ana Rosa Quintana al nou programa d'entrevistes de Canal Sur, presentat en aquest cas per Juan i Medio. Estem molt acostumats a veure-la a la tele, però entrevistant, poquíssim, però no com a, com a entrevistada. Ha parlat de l'èxit i us he fet res, un recull de tres ítems. Ella ha parlat de l'èxit i també d'una de les coses que més li molesta de la televisió.
6: Por ejemplo, gente que acaba de llegar y que se han hecho famosos porque han estado en un reality. Es un ejemplo, como o han tenido un programa que les ha ido muy bien. O sea, si tú lo ves cuando llegan a la sala de maquillaje, que no trata bien, que no pide por favor, que no, llega con exigencias. O sea, esto es lo que pienso siempre, digo, uff, qué poco le va a durar la carrera. Porque al final es la factoría, es la fábrica, es que nosotros al final somos el muñeco. Pero dependemos de todos los compañeros.
0: Tantíssima raó que té Ana Rosa Quintana, perquè és cert que hi ha moltes vegades que aquesta gent nova que comença al mitjà s'oblida de que no només a la ràdio, a la tele, ens servim de tots els equips que hi ha.
3: Clar, hi ha un equip molt gran darrere i no estàs sol.
0: El cert és que té tota la raó del món, Quintana. Què més ha explicat?
3: Doncs hi ha una cosa una mica més íntima. Ha parlat, per exemple, què voldria ser àvia i ella com seria.
7: ¿Y te ves como abuela?
6: Hoy me encantaría. Pero no,
7: ¿quieres ejercer de abuela? ¿Vas a ser la abuela que va a maleducar?
6: Muy pesada.
7: ¿También en esto?
6: También. No, no, pero pesada en el otro sentido.
7: En el sentido
6: para
7: de...
6: que eduque a su padre.
7: Tu nieta es que te eduque
6: que
7: tu padre.
6: Tu padre, yo estoy solamente para maleducar.
3: I llavors, l'última perleta que he trobat, que sembla que estigui ja dedicada a tots nosaltres, perquè ella també és maquillera.
0: Ai, ai, ai, a veure...
6: Yo me levanto a las 5:30.
7: ¿A las 5:30? Y lo siento, Ana, te lo voy a preguntar. ¿Crees que has triunfado?
6: No, creo que soy una pringada.
0: Noies, doncs ja t'ha quedat claríssim.
3: Ja està, però podria trucar-nos un dia.
0: La reflexió que fa Quintana... Ai, algun dia d'aquests hem de trucar Ramon Pellicer, que ens escolta al matí.
3: Ah,
0: on va, ai, aquestes demà ara ja el podem trucar al Pellicer, perquè me'l vaig trobar l'altre dia a la tele i em va dir que ens escoltava cada matí.
3: Pues perfecte.
0: Escolta'm, si Ana Rosa Quintana porta tants anys llevant-se així i diu que és una pringada, ja us dic ara que,
3: no, clar,
0: que quedem nosaltres, eh?
3: T'ho
0: dic, perquè no cobrem el que cobra la Quintana.
3: No, clar.
0: La Quintana cada vegada que es desperta diu, mira, em puc comprar una casa. Amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
3: Doncs que el dispositiu d'informadors ambientals que impulsa la Generalitat ja està en marxa a diferents espais fluvials i zones naturals que estan protegides i l'objectiu és garantir-ne un ús responsable. Un dels punts de vigilància és la Ribera Salada, el Solsonès, on desenes de persones s'hi han desplaçat aquest diumenge, coincidint doncs, amb la onada de calor que hem patit tots. Els informadors, entre d'altres, s'encarreguen de regular els accessos i els aparcaments, recullen dades, fan difusió de les normes i de les bones pràctiques que s'han de tenir a la natura. La Laura, per exemple, és veïna de Tàrrega i aquest diumenge s'ha desplaçat fins la Ribera Salada amb la seva família i n'ha parlat a la CN.
8: Coneixíem aquesta zona perquè vam vindre amb uns amics i aquesta zona està superbé perquè es poden banyar els nens petits, els gossos, per això els portem. Bueno, està superbé. Hi ha uns quants saltets també per si volem fer una mica més el cabra i superbé.
0: Doncs vinga, una miqueta de cosa fresca amb aquest cap de setmana que tenim, que he sortit de casa aquest matí i dic, vaig a fregir un ou ferrat al terra.
3: Sí, sí, fa molta cosa.
0: Les bambes desfetes a l'asfalt.
3: Ara és pitjor que ahir al matí.
0: Horrorós.
3: La temperatura d'ara mateix.
0: Ja us ho dic, ara que s'hi ha de sortir de casa, almenys, no sé, amb una bossa de gel a la nuca. Perquè pugui passar millor al matí. I mentrestant, un motiu per saltar del llit que ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és redescobrir els carrers de les nostres viles. Això és el que promou Miquel Ramon, un veí de Tàrrega que ha engegat un projecte audiovisual que es diu Carrers de Tàrrega. El primer capítol, que ja es pot veure al seu canal de YouTube, és sobre el carrer Sant Pere Claver.
10: El carrer Sant Pere Claver, si passes, si vas a l'Esclat, si vas al Pau Paterres, o si és d'aquests radets que l'estiu prefereix anar a la platja, a cremar-se i a trepitjar sorra bullint, en lloc d'anar al Pallars, a respirar aire fresc i amb una mica de sort enganxar falles i acabar amb una festa major.
9: Els capítols expliquen la història que hi ha al darrere del nomenclàtor, de la mà d'artistes locals que hi posen un toc d'humor i historiadors que aporten la dosi de context.
0: Amb només 22, 12 minuts, arribem a 6:15 del matí. Ens hem quedat de pedra, l'equip dels matiners, quan hem descobert una cosa fortíssima d'un dels participants de la primera edició de la Gran Cita.
3: Doncs si es tracta de l'Alexis, que aquest cap de setmana ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio i ha explicat, atenció, que ha fet de gigoló més d'una vegada.
11: Just després de la teva participació ha sortit publicat, i la gent es va acabar donant, que tu tenies un perfil a Gigolós Barcelona, una agència de gigolós i nois de companyia VIP. Això és veritat?
12: És veritat. He estat amb noms que tothom coneix, o sigui, a Catalunya, a Andorra, a Espanya, però què?
11: Dones públiques.
12: Dones públiques.
11: Que han contractat els teus serveis.
12: I tant, més que una. Penso que el meu temps té un valor. I com tothom que estigui treballant, tu si estàs treballant ara mateix, pues tens un valor per hora, per minut, per lo que sigui. Si jo decideixo que en aquest moment algú, per algo que faria gratuïtament, em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari.
0: Ah, però escolta'm, aquí, ell també explicava que hi havia un tros d'alguna presentadora de la tele, eh?
3: Sí. Bueno.
0: Em va explotar el cap, vaig començar a fer un llistat de dones a qui...
3: Bueno.
0: A qui haguessin contractat els seus serveis.
3: A l'hora del cafè ho parlem.
0: Me n'han sortit unes quantes, eh? El cor també batega amb Rosalia. Aquest matí recordarem un moment viral de Belén Esteban que d'aquí uns moments compartirem amb l'audiència cantant La Perla. No us ho perdeu. Ha nascut una perla. Ja t'ho dic ara. Star is born. A veure, què passa amb Rosalía?
3: Ha tornat a ser viral un moment dels seus concerts, en aquest cas que està fent a Chicago. La protagonista ha sigut una noia que havia vingut des de Madrid. Anava ella tota vestida de nòvia i portava doncs, un gran llençol blanc on es podia llegir això mateix que deia Rosalía.
13: Casi me caso con una perla. Así yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
0: Boníssim, eh?
3: Recordem també que Raúl Alejandro i Rosalía van estar a punt de casar-se.
0: Exactament.
3: I per tant, tot agafa més sentit que mai.
0: Boníssima la pancarta amb el mocador de gairebé, en caso, amb un perla, els moments de Rosalía, que aquesta gira ens ha deixat grans històries dels espectadors, de la gent que la va veure. 9 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores, estimada Lara, quin son deixa la ràdio?
3: Doncs divendres al matí de Catalunya Ràdio entrevistàvem a Francesc Rivera, el Titot, cantant de Brahms. La banda bergadana ha tornat amb 5 noves cançons després de 9 anys. Rivera responia així la pregunta de si ell es considera un dels catalans emprenyats després del procés.
14: No, jo sóc un català il·lusionat, fins i tot ara, perquè no hi ha cap altra alternativa, perquè de l'emprenyament, si no ets capaç de convertir això amb energia per moure les coses, només serveix doncs, per viure en la frustració absoluta, no? Només et pots treure la frustració si l'externalitzes amb altres, no? La culpa és d'aquell, la culpa és de l'altre, no sé què.

0: I què estem escoltant ara mateix? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui, dia 22 de juny, dia de la música, per cert, es va tornar a celebrar el festival a Glastonbury, Anglaterra. La pandèmia va obligar a aturar-ho, però el 2022 es va recuperar. I aquell any, aquell festival va fer història perquè van programar com a caps de cartell la persona més jove i la persona més vella fins a la data més gran fins a aquell moment. Eren Billie Eilish, que tenia només 20 anys, i Paul McCartney, de 80. Per tant, dos caps de cartell en aquell moment espectaculars. Un festival que, per cert, dura 5 dies i el que volem fer és fer-lo coincidir amb el solstici d'estiu.
0: I aquestes hores del matí volem saber. És que estem ja, estem rient.
1: Ui, però és que jo crec que si la gent realment llegís tot
0: expliquem-ho,
1: els guions com està descrit...
0: Perquè és que m'ha encantat, perquè a més estem llegint guió, no és res nou, tampoc no estem descobrint res, i McCartney m'encanta, perquè McCartney és com sona.
1: Ho he escrit així. És que ho he fet al cotxe, sabeu què us vull dir?
0: Clar que sí, la qüestió és que soni. Quin dia ens espera avui dilluns astrològicament parlant? Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat, bon dia, va.
2: Bon dia, matiners. Comencem la setmana amb el sol ja a cranc i amb l'energia del solstici d'estiu encara ben viva. Entrem en una etapa més emocional, íntima i sensible, que ens convida a tornar a casa, per dins i per fora. Són dies per cuidar el vincle, escoltar el cos, protegir allò que estimem i donar espai a allò que ens nodreix. Feliç temporada cranc.
0: Bé, escolta, em sembla que estem de remuntada amb la gent d'Astrocat, que portàvem uns dies... Jo no, jo sóc bessons.
1: Ah,
0: ara comença l'època de cranc, clar. Ja està,
1: bessons.
0: Ara hem passat. Visca el cranc, els crancs. Per cert, d'aquí uns moments recordarem algunes de les coses que va explicar Àngel Llàcer aquest dissabte col·lapse. També la conversa que van mantenir Joan Dausà i Eloi Vila al cotxe. I sentirem la nova artista del món de la música, Belén Esteban, cantant La Perla de Rosalia. Serà d'aquí uns moments els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, qui bufarà espelmes aquest dilluns 22 de juny, Lara?
1: Doncs avui tenim un bon grapat de persones conegudes que fan anys. Estàs preparat?
0: Vinga, va, sí, doncs estic preparat. Som-hi.
1: Comencem felicitant l'estupenda, única i meravellosa actriu Meryl Streep, que emprada o sense, celebrarà que en fa 77.
0: Estupenda.
1: Ell és molt maco, molt bona gent, i avui també fa anys, és el Quim Masferrer, que en fa 55.
0: Home, molt bé.
1: Escriu una pàgina més de la seva vida l'escriptor Dan Brown, que arriba als 62, i per últim, però no per això menys important, pareu bé les orelles, fa anys Leire Martínez, en solitari, bufarà 47 espelmes.
3: I la primera persona a obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
0: Hola. Us acompanyem fent el primer cafè del dia. Com cada dia, de dilluns a divendres, des de Catalunya Ràdio, som els matiners, engeguem la setmana i ho fem amb Xer.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Entrevistarem l'exjutge Baltasar Garzón. A la tarda farem un retrat dels joves d'extrema dreta a Europa amb el periodista Raúl Gallego. És director de la sèrie documental Punt de no retorn, que dilluns estrena nova temporada a 3CAT. El Catalunya Nit rebrà la visita del periodista esportiu Toni Padilla, que ens portarà una nova història curiosa del Mundial de Futbol.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
3: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 22 de juny. En Alfonso també molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, evidentment, un dels noms del dia és el de Begoña Gómez.
1: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Una insinuació que el jutge va fer dissabte i que ha encès el cos policial espanyol. Ara, el màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit en què envia a judici a Begoña Gómez.
0: I preparem-nos tots plegats perquè avui les temperatures tocaran sostre.
1: Sí, avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden arribar fins als 42 graus a les comarques de Ponent. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que aquestes temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: Aquesta calorada incrementa el risc d'incendis a les portes de Sant Joan.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i amb la revetlla a tocar. Marc Castellnou, cap del Graf dels Bombers de la Generalitat.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. Van a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: La calor també afecta molt intensament la resta d'Europa.
1: Entre avui i demà, França arribarà a temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, que és el grau més alt. A França, el curs escolar encara no s'ha acabat, s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
0: Previstos 4 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs.
1: Uns desallotjaments que formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Tot plegat afecta una seixantena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys. Dels 4 casos d'avui, en almenys 2, hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats a reallotjar-hi els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys.
0: És un dels temes del dia i a partir de les 6 en Frederic Vincent estarem pendents al matí de Catalunya Ràdio. De la resta del món, aquesta matinada hem estat molt pendents de Colòmbia.
1: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El d'aquesta matinada ha estat un recompte molt ajustat i d'alt voltatge perquè el candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual. Això és poc més de 200.000 vots que han decantat la balança.
0: Els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz.
1: Les converses a Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir en què Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. La delegació iraniana, recordem-ho, va abandonar la trobada després que Trump amenacés de tornar a bombardejar l'Iran si no reobria l'estret d'Hormuz. I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix que no marxarà del sud del Líban.
4: Saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: I un titular més d'internacional, al Regne Unit, el primer ministre, Keir Starmer, podria anunciar avui que deixa el càrrec.
1: Alguns mitjans pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Ha anat quedant aïllat el Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester podria fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
0: Keir Starmer, que sembla que no sàpiga pronunciar jo aquestes hores del matí. Keir Starmer.
1: Exactament així.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Noi, és dilluns, comença la setmana, 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia, Summer.
0: Sí. Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Vinga, va, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
5: Avui amb el jutge Peinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia. La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial, discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual El Periódico i El País. El Mundo apunta la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge.

0: de Peinado.
1: I si algú surt en totes les portades és Lamine Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu l'Ara, que redimeix Espanya, titula el periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta el País.
0: Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula l'Ara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
1: Per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. És el tema d'obertura de La Vanguardia. Això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força. Ho hem dit, eh?
2: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial que estudia si sanciona el jutge Peinado.
1: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
0: El rotatiu de Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia i recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
1: A El Periódico, la politòloga Astrid Barrio recorda que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
0: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
1: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
0: Però també ho és que hi hagi jutges entestats en donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
1: I considera que el poder judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i de la proporcionalitat.
0: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir la decisió d'un jutge.
1: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
2: Fem camisa cap a 6:15 del matí. Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
3: Bon dia i bon dilluns.
2: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha trencat totes les expectatives?
3: Doncs els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol.
2: Veus?
3: La setmana passada us explicàvem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm. Avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston.
2: Bueno,
3: van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat estan acostumats en un període festiu, per exemple, el 4 de juliol. Ara bé, a l'altra cara de la moneda, la premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa neteja. Després de la festa,
2: veus?
3: Van dedicar una estona a recollir la brossa que havien tirat.
2: Molt bé.
3: Eta, molt a favor.
2: Ja, quan merdes, almenys recullo.
3: Exacte.
2: Que hi ha gent que...
3: Que no.
2: Que no. Ja hi ha preu a la felicitat.
3: Si es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any...
2: Quan?
3: 88.000 euros.
2: Home, clar, és que a veure, amb 880.000 euros no ets feliç?
3: Clar, és el que diu, les preocupacions desapareixen.
2: Oh, sí,
3: pel
2: sí,
3: que
2: clar,
3: fa
2: sí,
3: a
2: sí.
3: tema econòmic. Saps que no has de patir.
2: L'emocional ja és una altra història.
3: Exacte.
2: Però almenys l'econòmic. 88.000 euros,
3: sí,
2: eh?
3: Sí,
2: no,
3: perquè hostiesa. Llavors ja vas fent i ja no mires si,
2: sí,
3: si va baixant.
2: Tens la vida bueno, solucionada. Bastant acomodada.
3: Bastant acomodada. També et diré que com més tens més estires.
2: Exacte, és que anava pensant, depèn, clar, perquè si de cop i volta t'agafes un palauet a Pedralbes, potser això
3: sí,
2: no t'arriba.
3: Sí, sí, vas a restaurants de 100 euros
2: clar,
3: per barba cada dia,
2: depèn.
3: Com a mínim.
2: Proporcionalitat.
3: Exacte. Però no és la primera ciutat de l'estat on més costa ser feliç pel que fa als diners. Encapçala el rànquing Madrid i tanca el podi.
2: Sí.
3: És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purt. Pel que fa a països, segons la relació entre sou i preu de la felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països aranja.
2: Déu-n'hi-do. Qui ha tirat la tovallola?
3: Doncs un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoin.
2: No.
3: Llegim a la BC que un petit error va fer que l'home perdés aquesta fortuna que amb el temps encara es va anar revaloritzant amb el temps i suposo que més ràbia li devia fer.
2: Sí, enxampat al llarg de telèfon.
3: Els Mossos han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al sonar. Els agents el van interceptar després que diverses persones haguessin informat que els havien pres l'aparell. En veiem una imatge al web de BTV, potser podeu identificar el vostre si us l'han robat. Explica això, sí, que alguns ja han pogut començar a retornar-los.
2: Important. Si el sona dels festivals, també alerta amb els lladres de mòbils, que és un altre clàssic. Ho hem dit des de les 5 del matí, aquest pic, aquesta onada de calor. Avui amb temperatures altíssimes, Marc Jurado.
0: Sí, ara mateix, Canalies, mira, 28 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, al Santuari de Caral, a Berga, i també a Targa, 22 a la Pobla de Segur i Camarasa. Arribarem al llarg del matí a més de 30 graus ràpidament, quan surti el sol, a molts punts del país. Al migdia, tarda, termòmetre, que pot arribar als 40-42 al Pla de Lleida, als 37-40 bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, amb ruixats i alguna tempesta.
2: Si heu de sortir de casa a aquestes hores del matí, ja us estem avisant que fa moltíssima calor. El cert és que segurament també haureu notat aquesta nit tòrrida que hem tingut amb altes temperatures. Res nou, tenint en compte que ja fa dies que estem alertant d'aquesta onada de calor des d'ahir diumenge. I quan falten 4 minuts per 3 quarts de 6 del matí, Marta Viana, repassem alguns apunts culturals.
4: Sí, perquè comença el compte enrere pel Festival Grec i avui és un bon dia perquè es presentarà el nou musical en català de creació, es dirà Després de nosaltres. Això es podrà veure a l'Espai Texas durant el Festival Grec. Per tant, bones notícies per al teatre musical català, sens dubte. I, per tant, a partir d'avui tindrem molts més detalls d'aquest nou musical que podrem veure a la ciutat de Barcelona. Tot això avui i al vespre. A veure si t'agrada això. DJ Simfònic, el Festival Blau Maria al Port Vell de Barcelona. Concert de DJ Simfònic i la Royal Film Concert Orquestra, que fusionaran doncs tota l'energia de l'orquestra simfònica amb l'energia d'un DJ en directe. Es podran sentir moltíssimes cançons conegudes, com aquesta que sentim, també Viva la Vida, Bohemian Rhapsody. Hi haurà un bon programa per poder gaudir aquesta nit. Això, si voleu anar, és a 9:45 al Port Vell de Barcelona.
2: I alerta, perquè quan en 3 minuts arribem a 6:45 del matí, avui movem el dial fins al 2017. El suplement de Catalunya Ràdio, el catedràtic de matemàtiques de la UPC, Claudi Alsina, ens explicava, alerta, les probabilitats que ens toqui la grossa. Ja us dic ara que no en són masses.
5: Parlem de matemàtiques. A veure, quines probabilitats tenim que avui ens toqui el primer premi de la grossa de cap d'any si només hem comprat un bitllet?
6: Doncs miri, se sorteja des del 0000 fins al 79.999, són 80.000 números en joc.
5: Sí.
6: Per tant, el número de la primera és 1, cas favorable 1, casos possibles 80.000, dividim 1 per 80.000 i ens surt la probabilitat que tenim de tenir aquest número, és a dir, 0,400001,25.
2: Deia el Roger, tu que ets un home també de números, ja pots comprovar que el percentatge d'èxit que et toqui la grossa és baixíssim.
7: Però i l'esperança? I aquell moment que dius, mira, ara ens jugarem, aviam què passa.
2: La il·lusió.
7: Una coseta, un divertiment de la vida, no?
2: Sí, sempre està bé. En 17 minuts arribem a les 6 del matí, però a Bolívia. Falten també 16 minuts, en aquest cas, per les 12 de la nit. I allà aquí tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
8: Buenas noches, matiners. Ahir es va celebrar aquí a Bolívia l'any nou andí amazònic i del Chaco, un dia molt important pels pobles indígenes de la zona per mantenir vives i transmetre les seves tradicions ancestrals. Per ells és el solstici d'hivern i marca un moment de transició i de renovació. També és un moment crucial en el cicle agrícola i per això és el dia perfecte per honrar a la Pachamama i agrair pels fruits obtinguts de la terra. Per tot el país es fan ofrenes a la terra i se celebren danses i cerimònies tradicionals amb un gran significat ritual. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Bolívia pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: I a partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio, en aquest cas amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Mayol?
7: Doncs mira, estarem molt atents a una nova tongada de desnonaments a la mina, el mateix bloc que hi va haver l'altre dia i que també ho vam explicar al matí de Catalunya Ràdio. Des de les 7 us ho explicarem. Després també d'aquest aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial per decidir si sanciona el jutge Peinado, que és que ha fet la instrucció de la dona de Pedro Sánchez per haver insinuat o escrit directament que la policia podia ajudar a Begoña Gómez a fugar-se. En parlarem amb una exvocal del Consell, amb la Concepción Sáez, i també amb el periodista del País, Carlos Cué, per saber com respira el govern davant de tot plegat. I després parlarem de treballar amb calor, perquè amb aquestes temperatures que abans comentàveu hi ha certes feines que són de risc directament. Anirem a Lleida a parlar amb temporers, també parlarem amb gent que treballa a la construcció i amb una doctora per veure si realment ens hem de plantejar que certes feines a altes temperatures directament no es poden fer. A un quart d'11 entrevistem Baltasar Garzón, també molt interessant l'entrevista en aquest moment. Secció del Cor amb Laura Fa i després de les 11 Àgora Esportiva per comentar una mica el Mundial, que està calentet, calentet. I una mica d'humor.
2: No, que dic, quan li queda el Mundial? Dues setmanes encara?
7: No, encara li queda bastant.
2: Bastant, eh?
7: Són 39 dies, per tant, li queden, jo crec que ben bé tres setmanes. Estem al segon partit de la fase de grups. La segona jornada acabarà, crec que d'aquí dos o tres dies. Després falta el tercer. 32ens, encara hi ha Mundial per estona.
2: Tenim. Sí, si parlem de coses que tenim per estona, arriba la dada major. A veure, que avui Marta Viana no participa a dada major, que té molta feina, em diu no puc. Per tant, Lara... Sara Elias.
4: Va. No s'ha atrevit.
2: Arriba el moment.
7: Ara que comença l'estiu, una dada sobre el sol.
2: T'estic imaginant amb un flotador de Mickey Mouse.
7: Amb orelletes de Mickey Mouse?
2: Amb orelletes de Mickey Mouse.
7: A la platja?
2: Amb els teus pauets anant cap a la platja.
7: Doncs mira, en concret us preguntaré quantes hores seguides de sol hi ha al Pol Nord.
4: Au, va!
2: Espera. Seguides al Pol... Busca, a veure, Maiol. Espera, al Pol Nord, però no és...
4: Durant l'estiu.
2: És temporal, clar. Quantes hores, eh? Uf, 20... A veure...
4: Però en un any, o sigui, aviam...
2: Clar, quan?
4: Si
7: hagués dit durant l'estiu, hagués estat fals perquè el sol brilla més enllà de l'estiu de manera seguida. I amb això us estic donant una pista molt
2: bona. Clar. 100.000? No.
4: Menys.
2: És molt. Menys.
4: Menys.
2: 40.000.
4: Menys.
2: Menys?
4: D'hora. Poca hora.
2: Són hores.
4: Sol allà.
2: A veure, Sara, ajuda'm. 2.000? 3.000? 3.000, jo dic 3.000.
7: 3.000, el precio justo.
4: 6.000.
7: 6.000.
2: Ja veuràs, ara.
7: Doncs mira, al punt exacte del Pol Nord, el sol brilla des de l'equinoxi de primavera, del 21 de març, fins al de la tardor, al setembre, i això són exactament 4.400 hores. És a dir, la meitat exacta de l'any.
2: Escolta, no, que és malament.
7: Bueno.
4: Ahir.
2: Home, Maiol...
7: Sí, però bueno, has dit 3.000 en un rang de 4.400. A mi no em sembla una diferència suficient.
4: A mi em sembla bé. Està bé.
7: I si no comptem enclavaments científics i militars, la ciutat habitada del món més al nord és, atenció, Longyearbyen.
2: Habitant.
7: 2.500 habitants a Noruega. Allà el sol no es pon entre el 20 d'abril i el 23 d'agost, és a dir, 126-128 dies seguits de llum solar, i això sí són 3.000 hores consecutives amb el sol a l'horitzó.
2: Sí, és que era per aquest poble, Mallorca.
7: Ah, exacte, perquè és on has estat.
4: La
2: part que vaig estudiar.
7: Si a nosaltres ens costa adormir-nos, perquè encara és de dia, imagina't la gent que està fent els matiners a Longyearbyen.
2: El que fa el Longyearbyen Good Morning.
7: Exacte. Matineren.
2: Pobre, aquest matineren.
7: Matineren allà. Pobres.
2: Gràcies, Maiol. 9-3-2-0-7-4-7-4. Matiners, que aquesta temporada ens heu descobert i que us desperteu cada dia amb nosaltres. Si teniu ganes de saludar-nos, nosaltres també estarem encantats de dir-vos bon dia.
9: Senyores i senyors, bon dia.
10: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
11: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
12: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
11: Sí.
12: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
9: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
4: És veritat que la cara estava rara.
9: Era Shakira o no era Shakira?
4: Jo estic segura que sí.
10: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
13: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
14: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
10: Opa, IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
15: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
10: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Triple!
18: El Barça
17: triple,
18: torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. Triple, i a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
10: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
18: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
10: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
18: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
19: Poden parir aquestes vaques,
20: sí, sí, sí, sí, sí.
19: És la típica vaca londinenca.
20: Quina raça és?
19: Londinenca.
20: Londinenca.
19: Londinenca del nord.
20: Ah.
19: De dos banyes.
20: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
19: Se'n diuen rinocerons.
20: Fan llet, no?
19: Sí.
20: La família del rinoceron deu fer llet, també.
21: Clar,
20: llet.
21: Puríssima.
20: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Bon dia, matiners.
1: Ara arrencarem el camió.
2: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
3: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
4: Bon dia i bona hora.
5: Com era l'Anna Maria? Quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
4: Sí, perquè hi ha molt despertat i així ja està, saps?
5: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
4: Ah, doncs mira, quan no sé, quan hi acaba la son. Visco la vida el més bé que puc. I mira, escoltant-vos a vosaltres.
5: Rosa Maria, bon dia.
6: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
5: Com estàs?
6: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
5: I de què treballes tu, Rosa Maria?
6: Jo estic en una pulleria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí a Terrassa, el 1906, i estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
7: El matiner.
5: 9-3-2-0-7-4-7-4 en aquesta recta final dels matiners d'aquest dilluns 22 de juny. Us convidem, com sempre, a participar en directe i que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebrem els primers matiners i matineres que ja esteu desperts. Abans, per això, repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, com, per exemple, una vegada més, Àngel Llàcer, que ens va visitar al programa Col·lapse i on va explicar algunes històries, anècdotes, moments que es troba l'Àngel en el seu dia a dia.
8: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal, que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tots hipnotitzant. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Home, què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
9: M'entens?
10: No, és veritat. Les mamàs d'artistes, mamàs d'artistes.
8: Aleshores, què passa? Tu li has de dir al teu fill: no arribaràs a ser enginyer aeronàutic. M'entens?
9: T'he entès.
8: Doncs ja està, tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
9: Perfectament.
5: Quantíssima raó que té l'Àngel, per favor, t'ho demano. Perquè és que, clar, els pares: ai, canta bé la nena, o canta bé el nen. No, senyora, no canta bé.
10: I que incòmode el moment d'estar allà aguantant el nen. En fi, és com la nena que li va cantar la Maya de l'Oreja de Van Gogh, que s'ha fet en viral. És exactament el mateix.
5: Totalment. Bé, i després d'omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona i el Vistalegre de Madrid per presentar el seu nou disc Immortals, el músic Joan Dausà va seure al cotxe amb Eloi Vila.
11: Joan, tu t'imaginaves quan vas començar que la cosa t'aniria com t'ha anat?
12: No, en absolut.
11: Ho somiaves?
12: No, tampoc ho somiava. És que és tant que no ho pot somiar. Com que el meu no és un èxit estàndard, de treus una cançó, ho peta les ràdios, ho compra tothom, ho balla tothom, de cop omple... No, ha estat una cosa com tant de formigueta que ha estat molt natural. Ha estat un camí que, inclús des de que tenia 20 anys, que anava a l'Institut del Teatre, que feia el personatge del Super 3, uh-huh, s'ha anat instal·lant una naturalitat en la feina, en la vinculació amb el públic, que em fa sentir molt tranquil i molt normal. Jo, quan als concerts del Sant Jordi dic que això sembla la festa dels súpers, és que per mi ho és. I la diferència és que a la festa dels súpers els nens i nenes són un públic més exigent, perquè si no els interessa el que fas, se'n van, eh? I per tant, tot això que ha passat ha anat venint d'un lloc que era inesperat. O sigui, jo el que he anat fent sempre a la vida és anar fent passos, estirat, potser sí, per unes ganes de que aquella feina anés bé, però mai m'he sentit que volia la fama.
5: Doncs aquestes paraules i aquesta conversa de Joan Dausà amb l'Eloi Vila, que podeu recuperar, perdoneu, a través del web i l'app de 3CAT. A veure, Belén Esteban, és que em van passar el vídeo i dic: a veure un moment, matiners, si us esteu despertant, un cafetonet, volum a la ràdio, perquè ara mateix sentireu, escoltareu Belén Esteban cantant un dels últims èxits del disc de Rosalía.
13: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica del oro al más cabrón.
5: Bé, per alegrar-nos una mica al matí, totalment fora de to, aquest seria la típica mare que li diria a l'Àngel: mira que bé que canta la meva filla. I després li hauries de dir:
10: i l'Àngel aguanta això.
5: Senyora, la seva filla no canta bé. Anem a rebre algunes trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4. Marxem cap a Dosrius. Enric, molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
5: Com estàs, Enric?
14: Despertant-me, que ja és molt.
5: Veig que de moment, Enric, ets al cotxe, eh?
14: Sí, sí, sóc al cotxe perquè, bé, jo sóc periodista i començo bastant d'hora avui.
0: Sí.
14: I, a més, m'agrada molt anar al gimnàs, llavors estic anant al gimnàs ara a primera hora.
5: Ets dels valents que es lleva aquestes hores per anar a fer esport, Enric.
14: Sí, sí, sí. Valent o masoquista, depèn de com
10: ho
14: vulgui.
10: La segona, la segona.
5: Escolta, Enric, això ho fas cada dia? És a dir, cada dia lleves aquesta hora per anar al gimnàs?
14: Menys un dia a la setmana, sí, cada 4 dies a la setmana.
5: I quanta estona ens hi passem al gimnàs?
14: Unes 2 horetes,
0: més o menys. Ui, nen, per Déu-n'hi-do, però quina bestiesa.
10: Enric, per Déu. Bueno,
14: depèn del dia.
5: A quina hora entrem al gimnàs? A les 6, més o menys?
14: Sí, a les 6 quan obren i a les 8 doncs, cap a Barcelona. A treballar.
10: On treballes, Enric?
14: Jo treballo a... Ai, no sé si puc dir l'empresa, però bueno, una agència de notícies pública.
10: D'acord.
14: I bueno, soc periodista de política allà.
10: A l'Agència Catalana, no?
5: A l'Agència Catalana, no?
10: A l'Atena.
14: Sí.
10: Ah, molt bé, ho pots dir.
5: M'hagués encantat que haguessis dit que treballaves directament a la...
10: Jo pensava que anava a dir-ho.
5: A Francesc Macià. T'imagines? Bueno,
14: és la primera vegada que truco en directe a un programa de ràdio i no sabia ben bé el codi.
5: No et preocupis. Jo que ho aplaudeixo. Enric, escolta'm, que vagi molt bé aquest inici de matí. Nosaltres t'hi acompanyarem ara fins a les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
14: Perfecte, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
5: També una abraçada, Enric, que vagi bé.
14: Adéu,
5: bon dia. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
5: Escolta'm, tens un forn de pa que es diu La Morana.
1: No, no es diu La Morana, es diu Pantes de Jessica Ritchie, que és molt simple. Sí. El poble de Jessica Ritchie gaire, però sí que el poble de La Morana. Sí.
5: Ah, el poble de La Morana. Ah, val.
1: Sí,
5: forn
1: sí.
5: De partesà a La Morana. Ara ho he vist, que hi havia aquí a La Morana. I escolta'm, a quina hora ens hi posem? Molt d'hora, Jessica?
1: A 2:15.
5: Uf, Déu-n'hi-do. I això implica quina hora? Et lleves a 2:15 o comences a 2:15?
1: Començo a 2:15 perquè tinc l'obrador a casa.
5: Ah, o sigui que pots baixar directament amb sabatilletes, sí, que això està molt bé.
1: Sí, quasi.
5: Clar, exacte. Fa molt que ens hi dediquem?
1: Fa 2 anys que vaig començar a fer... obrir l'obrador.
5: Sí.
1: I però convido a l'executiva de l'administrativa.
5: Val.
1: A l'empresa Bonària.
5: Molt bé.
1: El convido amb el fons de tasca l'obre 2 dies a la setmana.
5: Doncs escolta'm, Jessica, també gràcies per trucar-nos. Ho he de deixar aquí, que vaig fatalíssim de temps. Que vagi molt bé aquesta jornada i gràcies per participar als matiners.
1: Sí, ara és de Sant Joan, que estem...
5: Ara, que esteu en feinadets. Bones coques per Sant Joan, sí senyor. Una abraçada, Jessica.
1: Gràcies.
5: Que vagi bé, adéu. Tinc per aquí el Cordomí.
7: Bon dia, bona hora.
5: Què tal, com estàs?
7: Molt bé, vosaltres?
5: Doncs mira, de dilluns, tinc per aquí el Frederic Vincent, que acaba de tornar de tres setmanes plaents de vacances.
9: Què tal?
5: Bon dia, Freddy.
9: Bon dia. Oh, diu.
5: Diu, oh, sí, pobre. I tant, pobre, li has de dir, t'acompanyo en el sentiment, Freddy.
9: Sí, avui és un mal dia.
5: Escolta'm, Eloi, quin dia ens espera per avui?
7: Va, avui tindrem calor, una altra vegada molta calor. Avui un dia una mica delicat, també, perquè a més de la calor, de les temperatures de més de 40 graus al Pla Lleida de la Catalunya Central, aquesta tarda es preveuen algunes tempestes al voltant del Prepirineu i Pirineu. I són unes tempestes que poden arribar a ser tempestes seques, sense pluja, que deixin llamps, i a més ventades fortes. I això pot incrementar considerablement el risc d'incendi. Així que molta precaució aquests pròxims dies i aquestes pròximes hores en aquesta situació.
5: Una abraçada, Cordomí, fins demà, gràcies.
7: Vinga, demà més històries. Adéu.
5: Adéu. Lara García també. Adéu, moltes gràcies.
10: Adéu. Fins demà.
5: Freddy, 10 segons. Arrenca el matí de Catalunya Ràdio.
15: La xarxa de comunicació local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Tant anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
2: Hola, passeu, benvinguts a Xocolates Creo. Jo soc Cinta Benet, soc la tercera generació de xocolates de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir un pare i ara estem, un pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
1: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita, i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
3: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li dic a mon pare, dic, mira, vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal. Hasta que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no. Això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot, i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, el típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes, de tu treballes, jo treballo, no sé què, jo treballo, i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata, i llavors me toca a mi, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata, i tots, oh! Tens una fàbrica de xocolata? I dic, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica. Però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
1: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
2: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolata és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, que el que fa és fer un bany-maria i acalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, feina d'arròs, feina de panins, aroma de vainilla o també aroma de canilla. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolata refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolata ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolata el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors, tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades de Muniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu.
4: Este es el soroll de la fàbrica. És el soroll de creu.
2: Tenen el soroll d'abans.
4: El soroll que feien les màquines antigament,
2: que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no, d'una altra manera, s'acabaria tot.
1: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
2: Són màquines canyeres, eh? Aquí han d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Per a que no s'acabi de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
1: La nevera és a la mateixa sala on es refina, es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat, des d'on la nevera també s'obre.
2: I ara les emboliquem totes una a una, això sí. Se diu superràpid, eh? Però d'aquest tipus, cada vegada que en fem, ne fem 535. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270. O sigui que fem aproximadament unes, més o menys, unes 800 rajoles. Així, a grosso modo. En una tarda.
1: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
2: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
1: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Logan Busy amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats, Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Venezuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
3: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre. I després, llavors, clar, com tenim el ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total, entre el cas del xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75, mos ho anem distribuint així, perquè si no, no donaríem abast.
1: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
3: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidís com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'aquest producte sempre serà molt millor.
1: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creó. Després de 80 anys, la xocolata Creó forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
3: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica d'alguna forma en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix, que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és este reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creo se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors, ara en tot el tema del cacau és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar, i ara potser a nosaltres se mos faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats, de no tan bona qualitat potser, però sí que és veritat que no ho volem fer. I intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients. I intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a lo que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
1: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra, i tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya, així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creo.
3: encara n'hi ha, per sort no som els únics, però sí que cada vegada s'estila, bueno, s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé, és un xocolata que és molt bo, que funciona superbé per fer la tassa i per a cuinar. De fet, per a cuinar és dels xocolates que més prefereixen i també per a menjar, tal qual és el xocolate de tota la vida, que té la textura aquesta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'han donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa i molta gent ve aquí buscant el xocolata, aquella la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar i s'està tornant una mica de moda d'alguna manera.
1: L'estima que rep Xocolates Creo es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creo a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creo, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
3: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent el jefe, no és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no ens farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana en d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem algo per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, la gent se'n recorda de tu. I és algo a lo que, per exemple, a mi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i, ostres, arribar a tot és supercomplicat.
1: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
3: El fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win, però també ens hem d'adaptar al mercat perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid i això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist, quan vaig entrar les coses no anaven tan ràpides com ara. Me dona a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim i les xarxes socials també ho acceleren encara més i això ens ha portat a primer renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo a l'estudi de màrqueting també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com ho entenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també. I al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren també dona escalfor i és el que preteníem una mica en tot això.
1: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creu. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
3: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. N'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en els clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui, i també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres ens beneficia, sí, ens beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme, no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents, 100%. Les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica. I clar, vos podeu preguntar el que vulgueu. O sigui, què més proper que això, no?
1: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
3: El futur me'l quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, la tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau ens dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa, ja és difícil. Vull dir, ja hi ha coses, d'inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però ens veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo. Hasta que no vam canviar tots els envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, hòstia, el xocolata que jo he tornat, i era com, no van marxar mai. Vull dir, els canvis estos, les modes, els problemes en les matèries primeres, o a vegades pues, també, últimament, al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent, tot, hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control. Però bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament, aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
1: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrita algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonat. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
6: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
7: Avui va de dir sí a tot. Alguna vegada has provat a passar un dia dient sí a tot? Doncs jo vaig fer. Em vaig aixecar un matí i vaig pensar, avui serem creatius. Diguin el que em diguin, diré que sí. I no sé si va ser una genialitat o realment una bogeria. Però el que sí que t'asseguro és que va ser una gran aventura. Mira, la cosa va començar suau. Una amiga em va escriure i em diu, Roser, et ve de gust de venir a esmorzar? I jo, que normalment hauria posat mil excuses, doncs vaig dir, sí, sí que vinc. I allà estava en una terrasseta mirant el mar, esmorzant a les 9 del matí, un croissant gegant de xocolata que no tenia prevista la meva agenda. Però ja et dic jo que el vaig gaudir com mai. Després, al carrer, em vaig creuar amb una noia que feia molt temps que no veia. I ja un cop ens vam posar al dia, em diu, vine aquesta tarda al meu gimnàs perquè tinc unes màquines noves que has de provar. I la meva ment em deia, no et liguis, que tens feina. Però què vaig fer? Vaig dir que sí. I ja em veus, hores després, intentant mantenir el ritme en postures impossibles mentre em preguntava en quin moment se m'ha acudit apuntar-me. Una estona després, em va trucar un amic i em diu que estava canviant la carta del menú del seu restaurant i que s'hi podia anar a fer un tastet. Mira, jo entre unes coses i altres aquell dia ja en tenia prou. Però vaig complir el que em vas proposar i li vaig dir que sí. Doncs vaig tenir un sopar ben diferent i divertit. Però saps què? Encara que vaig acabar el dia cansada i amb cruiximents amb músculs que no sabia ni que tenia, em vaig adonar d'una cosa important. Dir que sí t'obre experiències que a vegades no t'hauries ni imaginat. Coses que segurament hauria rebutjat per mandra o perquè sempre tenim coses a fer, perquè la feina no t'ho permet i perquè realment reservem poc temps per compartir. Què vull dir amb això? No cal dir que sí a tot, ni dir que sí cada dia. Però, de vegades, val la pena sortir de la rutina i acceptar allò inesperat. Perquè en aquest sí, s'hi amaguen moments divertits, aprenentatges nous i records que no hauries viscut si t'haguessis quedat a la teva zona de confort. Així que, la propera vegada que dubtis, pensa, i si avui és el dia de dir que sí?

L'aixecament militar del 17 i 18 de juliol de 1936 contra la República no va tenir l'èxit que els revoltats esperaven. La Guerra Civil és la resistència contra aquest atac als drets socials i civils dels espanyols, però també un marc històric en què la classe obrera va veure l'oportunitat de fer la revolució més enllà de les estructures de l'Estat republicà. Un exemple clar d'això el trobarem a Catalunya i especialment a Barcelona. Aquí el cop d'estat fracassa en bona manera.

0: fins al maig de 1937, amb l'enfrontament directe entre diverses faccions antifeixistes que acabarà amb centenars de morts i una profunda desconfiança entre els sectors republicans que serà clau fins al final de la guerra. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 3. Una guerra dins la guerra. Els fets de maig.

0: Som a principis de 1937. Fa mig any que l'exèrcit rebel es va aixecar en armes contra la legalitat republicana en un cop d'estat que va trobar la resistència de les forces lleials a la república, però també d'organitzacions polítiques i sindicals que, tot i no ser defensores del model república vigent, veien l'aixecament feixista com un atac als drets més fonamentals. És per això que a les principals ciutats espanyoles la classe obrera va ser clau per mantenir a ratlla el feixisme. Barcelona n'és l'exemple més clar. Els sindicats i organitzacions polítiques proletàries van ser essencials per aturar el cop d'estat a la capital catalana.
1: L'únic lloc on l'exèrcit, quan surt al carrer, és derrotat en combat obert a tot l'estat espanyol és la ciutat de Barcelona. Quan dius això, hi ha gent que diu no, és que van fracassar a Madrid, també els militars hi van fracassar a València. No van sortir al carrer armats, aquí va haver un combat. I amb aquest combat té una força important, inicialment, a la Guàrdia de Salt i els Mossos d'Esquadra, i després amb l'ajut popular extraordinari i social, amb el qual molts dels militants són senetistes, però també hi ha gent d'Esquerra Republicana, hi ha rabassaires, hi ha anarquistes, hi ha pumistes, hi ha republicans, hi ha nacionalistes, hi ha de tot.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, qui ens acompanyarà al llarg del programa d'avui. El cop d'estat havia fracassat a Barcelona, però els sollevats comptaven amb suports militars molt importants, els de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, però també en menor mesura la de la Portugal, governada pel dictador Salazar. Mentre que la resta de països es van mantenir neutrals al conflicte, deixant pràcticament sola la república, Espanya només comptava amb el suport directe de l'URSS de Stalin, que va vendre ajut humanitari i armament, però també va voler influir en el desenvolupament de la guerra i la política espanyola durant el conflicte.
2: Tant a nivell espanyol, el Partit Comunista, com a Catalunya, el PSUC, varen gaudir de l'important suport que va tenir de la Unió Soviètica, l'armament que va arribar, l'aviació que va arribar de la URSS. Això sí, la República va pagar amb el fons del Banc d'Espanya tota aquesta ajuda militar. I això va permetre que el Partit Comunista i el PSUC, que eren organitzacions molt petites abans de la guerra, creixessin enormement. És conegut que el PSUC va atraure a molts sectors contraris a la revolució social que estava tenint lloc.
0: Si bé el cop d'estat havia triomfat sobretot a les zones més pobres i despoblades, on l'exèrcit fidel al govern legítim republicà tenia menys presència, les tropes franquistes aviat van encerclar Madrid i la van sotmetre a una gran pressió militar que no va sorgir a efecte. La resistència popular va endarrerir la caiguda de la capital espanyola fins al final de la guerra. A València s'hi allotjava el govern de la república, liderat per Largo Caballero i format per una coalició de comunistes, socialistes i anarquistes. A la Generalitat li havia passat una cosa diferent. Des del fracàs del cop d'estat del juliol del 36, les milícies antifeixistes, un organisme paral·lel al govern format principalment per la CNT, anarquistes, i altres forces com Esquerra Republicana, el POUM, el PSUC, la Unió Republicana, la Unió de Rabassaires i la UGT, havien obtingut pràcticament tot el poder real i el govern es limitava a gestionar el que podia. Més tard es va dissoldre el comitè i es va reorganitzar la Generalitat amb la presència de figures de les diferents forces antifeixistes. Catalunya es troba a la rereguarda. Des d'aquí s'organitzen bona part dels intents de retenir i aturar el feixisme, però això no vol dir que la guerra quedés lluny.

Els constants bombardejos navals i de l'aviació feixista van tenir com a objectiu desestabilitzar la resistència i desmoralitzar la població civil. Roses, Granollers, Lleida, Tarragona, Girona o Figueres són només alguns dels objectius bombardejats pels sollevats. La capital catalana no en serà una excepció i és per això que el govern acabarà traslladant la seva seu a la Facultat Nàutica de Barcelona. Miralls de Memòria ha visitat la mateixa sala on

0: a reunir el govern per parlar amb Pelai Pagès Blanc, expert en aquest període històric.
1: Estem en un lloc emblemàtic, bueno, entre altres coses perquè molt aviat es va començar a bombardejar Barcelona, i els llocs on es bombardejava Barcelona eren sobretot els llocs on hi havia residència del govern. Clar, fer-ho amb un reunir-se en una escola com era la Facultat Nàutica, doncs això no ho podien preveure els feixistes, no?
0: Però la convivència dins del Comitè de Milícies Antifeixistes primer i el govern després no va ser mai fàcil. Durant la Guerra Civil a Catalunya hi convivien dues grans visions dins l'antifeixisme: aquells que volien defensar com fos la República davant els sollevats i aquells que veien en la guerra una oportunitat de fer la revolució social.
2: En el bàndol dels defensors de la revolució social trobem a comunistes, és a dir, trobem a marxistes com els militants del POUM, trobem comunistes com els bolxevic-leninistes que estaven lligats a l'oposició d'esquerres de Trotsky, i trobem també a molts anarquistes, a una gran part dels anarquistes de la CNT, de la Joventut Llibertària, de l'agrupació Amics de Durruti.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Salvador Lou Quartero. Durant els primers mesos de la guerra, aquestes formacions i sindicats fomentaran les col·lectivitzacions, és a dir, prendre el control dels llocs de producció a la seva propietat i deixar-la en mans de comitès obrers. Això passarà a fàbriques, però també a edificis estratègics com el de la Telefònica, que estarà en mans anarquistes des d'on es té el control absolut de les comunicacions.

0: La revolució social generava recels dins del govern, però també a les forces més ortodoxes del comunisme a Catalunya. Creien que la revolució social llastrava els esforços de guerra i acabaria significant la derrota republicana. El PSUC, un partit comunista de l'òrbita estalinista, aviat va enemistar-se amb el POUM i amb la CNT.
1: Ja a partir del mes de desembre-gener del 37 hi van començar a haver importants discrepàncies i també importants enfrontaments. Per altra banda, el PSUC va començar a fer propaganda contra el POUM, presentant-lo com un partit pràcticament feixista.
2: El POUM és un partit marxista antiestalinista i això, diguem que el Partit Comunista no podia permetre que existés un altre partit que parlés en nom del marxisme i que no estigués sotmès als designis, diguem, a l'autoritat de la Tercera Internacional que es manava des de Moscou per part de Stalin. Per tant, sempre és un objectiu de totes les campanyes de difamació d'una manera molt més forta, fins i tot que la CNT. També hi ha campanyes de difamació contra els anarquistes per part de l'estalinisme, però bueno, en el cas del POUM, de fet, sí que participa el govern de la Generalitat a l'inici de la guerra, però al desembre serà expulsat del govern de la Generalitat a petició del PSUC, i després hi ha tota una campanya molt forta durant tota la primavera de l'any 37 contra el POUM, no? Se l'acusaria de tot, de fet se l'acusava de ser un element de la quinta columna, és a dir, de que estaven seguint ordres del Franco.
0: La Maria és estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Potser la recordeu del capítol anterior. Té una pregunta sobre les campanyes de difamació política.
3: La propaganda política desinformava la ciutadania?
2: Sí, la propaganda política, i sobretot hi havia campanyes autèntiques de difamació que eren mentides absolutes. N'hi ha moltes, no només relacionades amb els fets de maig. Tenim des de campanyes, per exemple, per promoure la sortida de les dones del front, que van acompanyades de campanyes de salut pública en les quals s'identificava les dones com un problema de salut pública perquè eren les culpables de la transmissió de malalties de transmissió sexual al front, no? I això era una autèntica campanya de desinformació i de contra i misògina contra les milicianes. I també tenim durant els previs al fets de maig i posteriors al fets de maig hi ha autèntiques campanyes de desinformació i de difamació, és a dir, s'arribarà a acusar directament els sectors anarquistes i els sectors poumistes que defensaven la revolució social d'estar treballant per l'enemic, que estaven seguint directament ordres de Franco.
3: Ens traslladem a través dels miralls de memòria cap a l'interior d'un cafè de 1937, on es començaven a fer evidents les tensions entre comunistes i anarcosindicalistes, tant pel que fa al poder militar i polític com de les diferències ideològiques i estratègiques de la pràctica revolucionària.
4: Eusebi, si us plau, et demano prudència i calma. Hem de sortir d'aquesta reunió amb un acord si no volem que des de Madrid ens cridin a l'ordre i ens acabin de treure el poc marge de decisió que tenim.
5: Mira, no sé per què he vingut. Ho podríeu haver parlat vosaltres, que sé de sobres que us enteneu bé. I pel que fa als de Madrid, és igual. Deixem-ho estar.
4: No sé què vols dir, però això és el que em refereixo. Estem aquí per negociar i per negociar tots hem de cedir. Vosaltres també.
5: És fàcil parlar de cedir quan no tens morts entre els teus. Espera, se'm remou l'estómac de pensar a negociar amb terroristes. Jo represento un grup de gent que ens han rebut amb bales, hòstia, amb bales, i tenen les files plenes d'enemics de la República.
4: Va, tranquil, hòstia, que no podem malfiar-nos de tothom. Per molt que des de Moscou t'expliquin històries, has de confiar i creure que ens podem entendre o no arribarem enlloc. El front s'acosta a l'Ebre i hem d'estar. Mira, ja és aquí. Xevi.
6: Bona tarda, senyors. Pere, com estàs?
4: Bé. Seiem, va, i demanem.
7: Tens cafè, sisplau.
4: Us agraeixo a tots dos que hagueu volgut asseure-us a xerrar. Parlant ens hem d'entendre.
5: Bé, ja veurem si podem fer entrar en raó aquesta colla d'animals.
6: Pots parlar amb mi sense que des de Moscou et donin permís?
4: Calma, va, hòstia. Ningú vol més sang ni més disputes internes. Els feixistes avancen cap a l'Ebre i hem de fer un front fort i crear una estratègia, i tota ajuda serà benvinguda encara que sigui des de l'estranger. Els feixistes tenen el suport...
5: Els feixistes estan entre les seves files. Tot això que parlem avui, aquí ho acabaran sabent Franco i Mola. Tan bon punt hàgim sortit d'aquest cafè.
6: Em diràs tu que et fies de tots els teus homes, oi? Colla d'hipòcrites.
4: Prou, va, prou. Els nostres objectius tenen moltes més coses en comú que diferències, i les vostres disputes posen en risc el nostre govern i la independència.
6: Els vostres objectius se'n refoten. Nosaltres treballem per l'acció directa, la vaga i el traspàs del control de les empreses als treballadors. I si d'això se'n diu terrorisme, doncs fem terrorisme. Però ningú pot dir que tenim un amo que ens mana.
5: Vinga, va. Que no t'adones que ell t'està utilitzant i que quan li hagi servit la teva acció directa treure el poc que et dona?
6: Això no té cap sentit. El pròxim cop que vulguis fer una reunió, no em facis venir perquè m'insulti.
4: Xevi, sisplau, seu. Que l'altra opció és pitjor per tots nosaltres. Fes-me cas.
6: No em diguis el que és millor per mi.
4: La mare que us va parir.

0: A les tensions entre els partits revolucionaris i els partidaris de prioritzar la guerra s'hi ha de sumar les que hi havia entre la Generalitat i el govern espanyol, que volien el control de facto del que passava a Catalunya. Espanya pugnava per un control centralitzat que permetés una millor organització de la guerra, mentre que Catalunya volia mantenir la seva autonomia política.
1: A partir del juliol del 36, el govern de la Generalitat va actuar com si fos un govern independent. Per exemple, es va crear una conselleria de guerra, hi va haver un conseller, cosa que, evidentment, l'exèrcit sempre havia estat sota el control del govern espanyol. Clar, un govern, val a dir que en aquells moments el govern de la República tenia relativament poc poder.
2: El govern de la República sempre va desconfiar del govern de la Generalitat. Deien coses tan absurdes, doncs, que si volien fer un moviment separatista, la guerra civil espanyola, que és el cas català, el fet nacional, és un fet subsidiari. A Catalunya mateix, l'important era aleshores fer la revolució. El fet nacional no era el prioritari de la gent. No solament això, sinó que, a més, no se'n van fiar mai. Clar, al haver creat una revolució tan profunda amb un exèrcit de milícies, l'estat espanyol com a tal això no va acceptar mai. Volia recuperar el poder a partir d'un exèrcit regular, un exèrcit de vell nou creat per la República.

0: És en aquest context que arribem al 3 de maig de 1937. Cap als vols de les 3 de la tarda, el comissari d'ordre públic de la Generalitat, Eusebi Rodríguez Salas, militant del PSUC, es presenta a la seu de la Telefònica, a la plaça Catalunya, juntament amb 200 guàrdies d'assalt. Exigeixen el desallotjament de l'edifici, ocupat per treballadors, la majoria afiliats a la CNT i d'altres a la UGT, sota el pretext que els anarquistes tenien punxades les comunicacions oficials entre la Generalitat i el govern republicà. Però la resposta dels senatistes és obrir foc contra Rodríguez Salas i la Guàrdia d'Assalt i es desencadena un intercanvi de trets que només s'aturarà quan hi arribi un dirigent anarquista demanant calma.
1: Sembla que el Rodríguez Salas va tenir un paper important, de tal manera que després del fes de maig va ser destituït. Aquest era un membre del PSUC, un personatge molt conflictiu, conegut per les seves accions violentes. Sembla que l'actitud va venir bàsicament d'ell, una mica en funció doncs, de frenar el procés revolucionari.
0: Però aquell incident només va ser l'espurna d'una guerra civil dins la pròpia guerra. Tan bon punt es van sentir els primers trets, els partits i sindicats van començar a muntar barricades per tot Barcelona i els militants es van armar. D'una banda, les forces d'ordre públic, amb el suport d'Esquerra Republicana, el PSUC, la UGT i Estat Català. En l'altre, els milicians anarquistes de la CNT-FAI, les Joventuts Llibertàries de Catalunya, l'Agrupació dels Amics de Durruti i el Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POUM. Si bé hem parlat de la divisió dins del comunisme, l'anarquisme tampoc no n'estava lliure de diferències. D'una banda, hi ha els sectors dirigents, que formen part tant de l'aparell de la República com de la Generalitat. De l'altra, els milicians armats. Els primers opten per aturar qualsevol represàlia davant la provocació del PSUC. Saben que la guerra és el problema primordial i temen que els enfrontaments entre faccions antifeixistes acabin passant factura a l'esforç bèl·lic. Els segons tenen una visió més revolucionària de la guerra i no volen fer ni una passa enrere en les conquestes socials.
2: Malgrat el que li diuen els seus teòrics dirigents, pensem que amb l'anarquia no hi ha jerarquia, vol dir els senatistes no creuen que ningú hagi de manar, tot això és molt teòric, però després, quan ho porten a la pràctica o ho executen, doncs no volen. És a dir, els diuen retiro les armes i diuen no, nosaltres volem fer la revolució i continuem.
3: El POUM en un principi no crida la calma, com que sí que faran els comitès superiors de la CNT el primer dia dels fets de maig. Després la direcció del POUM sí que s'afegirà a aquestes crides a deixar els combats, però sobretot la militància del POUM participa dels fets de maig. Quan arriben les notícies del que ha passat a la Telefònica, tota la ciutat pràcticament aixecarà barricades, es proclama la vaga general.

0: Les jornades posteriors als fets de maig van servir per desarmar el POUM, però també per apartar la CNT de bona part de les estructures de poder a Catalunya i Espanya. El PSUC, en canvi, gràcies a la influència soviètica, en sortirà més fort. De fet, els 5 dies de combats a Barcelona i altres localitats catalanes faran trontollar fins i tot el govern de la República, presidit per Largo Caballero, crític amb la influència russa, que acabarà dimitint per les pressions dels sectors prosoviètics. De fet, en el seu lloc s'hi posarà qui serà president del govern fins al final de la Guerra Civil, Juan Negrín, pròxim a les tesis del Partit Comunista Espanyol i el PSUC català.
1: El govern Negrín ja s'establirà a Barcelona, amb la qual cosa el govern de la Generalitat quedarà totalment apagat. Val a dir que, per altra banda, no serà l'única conseqüència, no? Immediatament després dels fets de maig, el PSUC acusa el POUM d'haver estat el responsable dels fets de maig.
0: La persecució del POUM acabarà amb la seva il·legalització i la detenció dels seus principals líders. Un d'ells va ser Andreu Nin, qui havia viscut durant els anys 20 a Moscou, però s'havia oposat a Stalin i n'havia hagut de fugir. Nin serà capturat i dut a Alcalá de Henares, on s'hi havia instal·lat la policia secreta de la URSS, l'NKVD. De Nin no se'n va saber gaire més, però es creu que va ser torturat i assassinat per agents soviètics.
2: Hi ha cada vegada més pes per part del SUC. I a part d'això, això ve acompanyat de la il·legalització del POUM, i aleshores ja s'ha creat una situació de persecució contra les altres forces polítiques. L'enemic de veritat era la CNTFAI, el que passa que és tan fort que l'únic que fan és afeblir-la.
3: Quan acabin els fets de maig, s'obrirà un llarg període, diguem, d'ocupació per part de de forces policials, de la Guàrdia d'Assalt, que havien vingut de València, de la ciutat, i s'inicia un període molt repressiu contra els militants de les organitzacions que havien participat en els fets de maig, no? Sobretot el POUM, militants de la CNT, de les Joventuts Llibertàries, fins al 16 de juny de l'any 37, que és el dia on es fa la detenció segrest d'Andreu Nin, però també es detindrà tot el comitè executiu del POUM.
0: La desaparició de Nin serà la punta de l'iceberg de la repressió contra la dissidència política al bàndol republicà, que passarà a tenir un control centralitzat i desmuntarà qualsevol resta de revolució social que havia caracteritzat la rereguarda republicana des de l'alçament militar franquista. A partir d'aquest moment, tots els esforços republicans se centraran en resistir la guerra contra el feixisme.
3: A partir dels fets de maig, i a part amb un govern de Negrín molt més autoritari contra les organitzacions obreres i contra qualsevol dissidència política, s'estableix una guerra en la qual el que terminarà pesant molt més és la capacitat militar d'un bàndol i de l'altre. I ahí teníem la guerra perduda, perquè la capacitat militar del bàndol franquista era més gran en hombres, en capacitat, en armament, que la del bàndol republicà.
2: A partir del maig del 37, diguem, amb les competències totes que estan en poder del govern central, comença una guerra més clàssica, els bombardejos, que això serà la gran preocupació de molts barcelonins i de tots els catalans, però Barcelona és la ciutat de l'estat més bombardejada en diferència. I després de la ciutat més bombardejada de l'estat en diferència, la segona és Tarragona. Però l'altra preocupació és la fam. Autèntica fam. Gent gana. Gent passa gana. Gana de veritat. I és per això que desapareixen els coloms, desapareixen els gats, desapareix tot. La gent menja tot el que corre i pot, no?
0: Escoltem ara la pregunta del Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. També ens va acompanyar l'anterior capítol de Miralls de Memòria.
4: El franquisme s'aprofitava de la rivalitat entre comunistes i anarquistes?
5: Sí, sí, clar, sí, sí. Franco aprofitaven per demostrar, diguem, l'atrocitat que era, segons ell, la política de la reguarda republicana, la brutalitat que tenien, com si fossin alemanyes, deia, la brutalitat que tenien anarquistes i comunistes o comunistes i anarquistes entre si, i aleshores, clar, això prestigiava, diguem, la sensació de voler defensar l'ordre públic i l'ordre i la pau que ell deia que volia defensar, quan és ell, precisament, a l'inici de la guerra, que l'havia, amb el cop d'estat, que l'havia trencat.

0: Els fets de maig van significar la desil·lusió de bona part de la classe obrera amb la República i les possibilitats de canviar el sistema. Però la República també va aprofitar la situació per mirar de guanyar prestigi a Europa. Havia aconseguit controlar els revolucionaris i ara es presentava davant del món com un estat democràtic que combatia el feixisme, que també amenaçava Europa. La mal anomenada Guerra Civil és en realitat la defensa de valors republicans i democràtics contra la intolerància i el totalitarisme. No va ser una guerra entre germans, sinó la resistència contra la barbària. Una barbària que més tard sacsejaria Europa i el món sota el jou del nazisme i el feixisme italià. Espanya esperarà durant mesos que França, Gran Bretanya i altres països europeus ajudin la República, però l'espera es farà llarga i serà infructuosa. Però això ho veurem al pròxim capítol, que dedicarem a un dels episodis més sagnants del conflicte, la Batalla de l'Ebre. Al capítol d'avui ens ha acompanyat Josep Maria Soler i Sabater, doctor en Història, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzat en la Guerra Civil i la Postguerra. També hem parlat amb Pelai Pagès i Blanc, doctor en Història i professor d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, a més de ser president de la Fundació Andreu Nin. Amb en Salvador Lou Quartero, historiador especialitzat en aquest període, hem recorregut alguns dels espais més emblemàtics dels combats de la Setmana Tràgica. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Tot i que la majoria d'aliments perden les seves propietats al ser escalfats o cuinats, els experts han demostrat que l'escalfar els tomàquets intensifiquen el licopè, un potent antioxidant contingut en ells pel que es converteixen en un aliment encara més saludable que si estigués cru.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà, tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana. I Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 22 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Ocoevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de De La Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura avui destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha decidit fer una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber si a aquesta hora hi ha gaires problemes per circular a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i un dia més amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es destaquen ni incidències, per tant, no tenim actius ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot, doncs, als voltants de la capital catalana. Ja trobem lentitud intermitent cap al nus de la Trinitat arreu del vessant Besòs per la B20 també i la C33 i la C58, que tot plegat de retruc, doncs, també afecta de manera puntual a les dues rondes en sentit Llobregat. La ronda de dalt amb retencions fins a Horta i a la ronda litoral, en aquest cas des del Fòrum fins la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès, de les retencions més destacades, continuem amb aquestes cues intermitents per la C58, sobretot al tram de Cerdanyola en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, de moment, congestió habitual per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la setmana amb molta calor una altra vegada. De fet, ja en aquests moments l'ambient és francament suau. Moltes temperatures arran de mar, sobretot, no han baixat dels 23-24 graus de temperatura mínima. I al llarg d'aquest matí, simplement amb algun núvol prim i sobretot aquesta calitza i aquesta mala visibilitat pel polsim en suspensió. Continuarà també aquest ambient terrós al llarg d'aquesta tarda, però compta amb les tempestes que es formaran al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins a la comarca del Solsonès i Osona i després es desplaçaran en forma de vent, sobretot per les comarques de Ponent. Avui amb una calor molt destacable, a Ponent més de 40-42 graus, gran part del prelitoral barceloní i la Catalunya central cap als 40 graus. Déu-n'hi-do. Estem pendents de la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, el Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan. Malauradament es tracta només o es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom, qui ha pogut, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: Es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
5: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
4: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals. Aquest diumenge han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
6: Aquests dies s'està notant molt que pique i mira, les piscines és el millor invent. I això de poder venir és un gran què.
7: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda hem decidit el dematí vindré aquí.
4: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
1: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. I Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop de 90. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens fa una fotografia de la situació.
8: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
9: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
8: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
9: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament, perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
8: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
9: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant, hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Doncs, com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
10: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
11: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
12: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Pendents del que acabi decidint el Consell General del Poder Judicial sobre si expedienta o no el jutge Peinado a partir de les 9 del matí, busquem ara entendre què implicarà això i què hi ha realment en joc. Li preguntem a Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Senyor Pérez Royo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Buenos días.
1: A les 9 d'aquest matí, el Consell General del Poder Judicial es torna a reunir per decidir si obre un expedient disciplinari al jutge Peinado. Què creu que pesarà més, l'anàlisi estrictament jurídica del que ha fet o el joc de majories entre blocs?
13: Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque yo más o menos voy siguiendo por la prensa lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, pero no estoy dentro de él ni sé los matices que pueden entrar en juego en un caso como este, ¿no? Pero me imagino que el caso es tan extraordinariamente grave que cabe esperar que el Consejo General del Poder Judicial actúe de la forma en que debe hacerlo, es decir, como un órgano de gobierno. El Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial, no ejerce una función jurisdiccional. no ejerce, sino que es un órgano de gobierno, es un órgano de naturaleza política y no jurisdiccional. Por lo tanto, no puede controlar la acción del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero sí puede y debe actuar cuando el juez se comporta de una manera que sale por completo de lo que es ejercicio de la función jurisdiccional y se convierte en un juez que actúa con una agenda política y con una finalidad que no es la propia de un juez en el ejercicio de la función, sino que pasa a ser un juez que actúa políticamente con una agenda política, y ahí sí debe intervenir clarísimamente el Consejo General del Poder Judicial y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque si no, pues nos encontramos.
1: Després hi entrarem, si tenim temps, una mica més a fons, però li volia preguntar si finalment aquest màxim òrgan de govern dels jutges decideix obrir un expedient disciplinari al jutge Peinado, què vol dir exactament i quines conseqüències pot tenir això?
13: Bueno, depende de por qué causa le abra el expediente disciplinario y en consecuencia, según el motivo por el cual le abra el expediente disciplinario, la decisión que puede tomar el Consejo General del Poder Judicial puede ser ir más lejos o puede ir menos lejos, ¿no? Entonces, si esto lo entiende, que es una causa muy grave, incluso, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? O sea que esto, él tiene. Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es la causa por la que y cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento, en el momento en el que se decide abrir el expediente disciplinario, o si por el contrario se decide no hacer nada hasta que se concluya el expediente disciplinario y venga la propuesta del instructor en el sentido que sea, ¿no?
1: Pues entrem una mica. Les mesures cautelars que el jutge Peinado ha imposat a Begoña Gómez, recordo, retirar-li el passaport, prohibir-li sortir del país i obligar-la a comparèixer cada 15 dies, són pertinents en un cas com aquest o estem davant d'una desproporció que no s'aguanta jurídicament?
13: Claro, es una desproporción absoluta. Es decir, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, que está controlada permanentemente. Cuando ella sale del Palacio de la Moncloa, ella va siempre acompañada por motivos de seguridad, por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, no es una persona que pueda actuar libremente y entrar y salir libremente como ella quiera del territorio nacional ahora mismo, sino que está muy condicionada su movilidad precisamente por la condición de mujer del presidente del gobierno, y en consecuencia el control que existe sobre ella es permanente, y por lo tanto esta medida es una medida que no tiene ningún sentido, nada más que la de humillar. O sea, la finalidad de esta medida es la finalidad de humillar a la mujer del presidente del gobierno y humillar por lo tanto al presidente del gobierno, que es lo que se está pretendiendo, ¿no? Entonces esto desde todos los puntos de vista es una auténtica barrabasada, es una barbaridad, y bueno, espero que el Consejo General del Poder Judicial tome nota de esto y que realmente actúe de la forma que tiene que actuar y pare los pies a este juez.
1: I una altra qüestió que també li volia preguntar, i és una mica el que va generar que ahir el Consell General del Poder Judicial es reunís amb caràcter extraordinari i, a més, de manera telemàtica. El fet de que la policia, el fet de que el jutge Peinado insinués que la policia podria ajudar a fugir a la dona del president, des del punt de vista jurídic i institucional, fins a quin punt és acceptable que un jutge faci afirmacions d'aquesta naturalesa i sense proves?
13: Bueno, yo creo que esto no se puede aceptar. Aquí yo me imagino que los propios policías que han sido aludidos deberán actuar y deberán querellarse contra el juez por haber actuado de esa manera, y por supuesto tiene que hacerlo también la defensa de la mujer del presidente del gobierno, que también tendrá que hacerlo. Y exigir que del Poder Judicial, de estricto senso, no solamente del Consejo General del Poder Judicial, que realmente se actúe en relación con estas palabras del juez, ¿no? Yo pienso que con estas palabras el propio juez se ha inhabilitado para el ejercicio de la función jurisdiccional. Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez en el momento en el que actúa de esa manera, y en consecuencia él con su propia conducta se ha inhabilitado. Yo me imagino que esto se tendrá que poner de manifiesto por parte de la defensa de la mujer del presidente y por parte de los policías afectados o aludidos, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, esto no se debe de consentir. Y yo creo además que esto pone de manifiesto que la falta de imparcialidad del juez. Es decir, esto, en mi opinión, podría conducir a la nulidad de la instrucción del caso. Y debería conducir a la nulidad de la instrucción del caso. Porque el juez había sospechas de que no estaba siendo un juez imparcial y los indicios eran numerosísimos. Cuando ha puesto esto en este auto, ya ha confirmado que ha dejado de ser un juez imparcial y, por lo tanto, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción. La nulidad de la instrucción. Esta instrucción ha sido una instrucción nula de pleno derecho porque el juez instructor no ha tenido la imparcialidad que es necesaria para hacerlo.
1: Queda clar, ell mateix s'ha posat en evidència. Gràcies, Javier Pérez Arrayó, per estar amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
13: Bon dia.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries, volíem dir, de Junts, i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. En la primera intervenció com a guanyador, Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit.
14: Estic molt content. Estic molt, molt satisfet d'aquesta gran campanya que hem fet tots, junts, de Barcelona. Hem fet una cosa que té molt mèrit. Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: I en plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. El regidor de Joventut de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha recordat la prohibició de banyar-se a la zona de roques, al mateix temps que admet que es plantegen millorar la senyalització.
15: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i doncs, fer un ús responsable a les nostres platges.
1: I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han actuat per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb terra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
16: La verdad es que muy bien. O sea, lo más importante que me ha estado hasta ahora. Si a mí debo como titular, no puedo pedir más.
17: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el darrer partit de la final pel títol de campió de l'hoquei Lliga. Els de l'Anoia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2. Matías Pascual va encetar el marcador amb dos gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González amb un doblet va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran guanyar a Riazor un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran dos partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. I arribarem a dos quarts de vuit amb la cultura. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí del Xiprés de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
18: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
19: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
20: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
21: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens. Un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
18: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
0: La xarxa de comunicació local.
22: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
23: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
24: Orgull de L, orgull de G.
25: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
26: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
2: Sabies que... La llista vermella que gestiona i publica la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa es queda curta en el nombre d'aus que inclou en les categories d'espècies amenaçades o en perill d'extinció. L'actualització del 2015 d'aquesta prestigiosa llista vermella inclou 1.300 espècies d'aus, però almenys seria necessari incorporar-ne 200 més, segons un estudi liderat per experts de la Universitat de Duke als Estats Units. Aquestes espècies viuen en 6 zones d'alta diversitat del planeta: la selva atlàntica del Brasil, l'Amèrica Central, la part oest dels Andes colombians, Madagascar, Sumatra i el sud-est asiàtic.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença avui dilluns. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà, tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana, i Protecció Civil recomana extremar les precaucions.

0: Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en Xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
1: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente. Pues puede llevar incluso a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
0: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. De la cultura destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada arrenca amb força tranquil·litat, tot just amb alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Hi ha lentitud cap al nus de la Trinitat al vessant Besòs i al primer tram de les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze i a l'AP7 en sentit sud des de la Roca fins a Barberà. I al Llobregat, congestió per l'A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta calor, ja ho haureu notat. S'esperen 40, 42 graus a Ponent i 40 al prelitoral barceloní i a la Catalunya central. I així continuarà la situació aquesta tarda, tot i que haurem d'estar pendents també de les tempestes que es preveuen al Pirineu Lleidatà i que arribaran fins al Berguedà, fins al Solsonès i també a Osona. Les tempestes es desplaçaran en forma de vent cap a Ponent.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Passen 5 minuts de 7:45 del matí. Després d'haver tancat la portada, ara sí, entrem de ple en matèria. Catalunya viu avui al pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament

0: es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 els municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles zones que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. És clar, doncs, que en aquesta plena onada de calor, la sega avança a un ritme altíssim a tot el país. Són dies crítics al camp, molta activitat, molta maquinària i un risc que puja amb cada grau de temperatura. Per saber com ho està vivint la pagesia i què necessita per treballar amb seguretat, avui ens acompanya Santi Caudevilla. Ell és responsable de cereals i herbacis del Sindicat Unió de Pagesos. Senyor Caudevilla, bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia.
0: Dèiem que aquest any la sega ha arrencat abans i de manera simultània arreu del territori. Com està afectant aquesta onada de calor el ritme de la recol·lecció i el risc real d'incendi al camp?
1: Bueno, bàsicament estem anant molt de pressa perquè el producte s'ha de treure del camp l'abans possible, perquè si no tenim una pèrdua de qualitat i quilos, i la simultaneïtat és una mica complexa pel fet de falta de mà d'obra per a poder portar moltes vegades la maquinària que tenim i poder avançar ràpidament a fer les feines.
0: Quines són les principals dificultats que teniu al camp per complir la normativa de prevenció? No sé si parlem d'extintors, de manteniment de franges horàries i alhora no perdre la collita ni tampoc els dies de feina, com vostè ara apuntava, ni tampoc la qualitat del cereal.
1: Bueno, bàsicament, des de fa ja gairebé 14 anys, duem a terme unes reunions i un treball en conjuntament entre departament, agents rurals, bombers i sector, no? I tot el sector està totalment conscienciat de que ha de portar tots els extintors, els porta, i els franges horaris se fa el que se té que fer, el que està pactat i les recomanacions perquè tothom és prou conscient de saber el que té que fer. I bàsicament el que sempre nosaltres acusem és una mica la criminalització injusta que té el sector, una mica pel desconeixement realment del número d'incendis que la pagesia acaba tenint realment, i tot el món d'incendis que hi ha que no són fruit de la nostra feina, no? És aquesta la situació, però bàsicament en aquests moments el que és el sector està treballant tot el que pot i fa i tot el que el sector li diu, o sigui, tot el que l'administració se pacte, el sector compleix, però a rajatabla.
0: Per tant, senyor Caudevilla, aquest operatiu de prevenció durant la sega que ja fa temps que perdura i que suposa també una vigilància extra per part dels agents rurals, us és realment útil sobre el terreny?
1: Els agents rurals moltes vegades nosaltres veiem que ens ajuden ben poc, segons, a vegades sí, a vegades no, o sigui, no podem trobar-nos a vegades que hi ha hagut pagesos que han anat a fer una jove d'extinció i se li ha demanat una revisió, moltes vegades ens ha passat. A veure, estem per la feina, estem per tapar l'incendi, per parar i no per mirar permisos, això més una vegada ens ha passat, s'ha fet certes metges als agents rurals i s'ha ficat una mica de coherència a la situació. A partir d'aquí, nosaltres des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector i bàsicament no ens ha valorat. Ens han sentit molt poc valorats realment de la feina que fem i el que ens juguem moltes vegades.
0: Perquè és cert, i acabo molt ràpid, en molts incendis els camps treballats i les llaurades dels pagesos han ajudat precisament a frenar les flames. Entenc que això també s'ha de posar en valor, eh?
1: Totalment d'acord. O sigui, una franja perimetral és clau, d'acord. Però nosaltres, per exemple, ja vam oferir fer-ho amb un tema de PAC i d'aquesta manera, avui en dia, quan tothom estarien ja les franges perimetrals fetes, abans del mes de maig estarien fetes. Perquè hi hauria una coherència i un treball fet per això, per tenir aquestes franges. Aquesta és la situació que ens trobem a dia d'avui. El que sí és realment que tenim és que els incendis han canviat, la situació ha canviat i nosaltres com a sector el que fem és aclimatar-nos ràpidament a el que tenim al davant.
0: I ho heu de fer, està clar que sí. Santi Caudevilla, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Us ho destacàvem també en titulars, reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se, de fet es va reunir ahir telemàticament, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Aquesta interlocutòria, com dèiem, obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies, ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el partit, el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
3: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
4: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
5: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
0: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I en plana internacional destaquem que ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no s'aturen les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: 7:45, consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge a la Ronda Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport a la víctima amb un missatge a les xarxes socials. Bote condemna l'agressió i assegura que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi ni tampoc per la intolerància. I en surt aquest diumenge a la tarda a Arenys de Mar per l'esfondrament d'una casa de planta baixa que afortunadament es trobava buida en el moment dels fets. Així doncs, no hi ha hagut cap ferit, però sí que s'han hagut de desallotjar de manera preventiva una desena d'habitatges propers a la casa afectada i 18 persones han hagut de passar la nit en un hotel. Un cop els bombers han inspeccionat la zona amb drons, s'ha traspassat la gestió del servei als tècnics municipals. I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc va afectar principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar de Barcelona. Actuava prop d'un dels escenaris principals i quan el van detenir portava més d'una trentena d'aparells al pantaló. En una altra operació, els Mossos han detingut un home de 29 anys que robava mòbils de forma violenta a l'estació de metro de Badal, també a Barcelona. El lladre seleccionava principalment víctimes dones. En arribar a l'estació de Badal i quan s'obrien les portes, els robava el telèfon de les mans i sortia corrents. Les denúncies de les víctimes i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per detenir-lo. L'acusen de 8 robatoris violents entre els mesos de maig i juny. Els mòbils sostrets estan valorats en uns 8.000 euros. Comissions Obreres ha convocat per avui una nova vaga al BBVA Technology, la filial tecnològica del BBVA. El sindicat reclama un augment del sou per frenar la pèrdua continuada de poder adquisitiu de la plantilla. Denuncia que el banc no vol seure a negociar mentre tanca contractes vinculats a la intel·ligència artificial, que arrisquen l'operativa futura. Durant el matí, la plantilla està convocada a concentrar-se davant les oficines del BBVA a la plaça d'Antoni Maura de Barcelona. És la tercera jornada de vaga d'aquest any després que de les dues que van ja fer el 19 i el 20 de març, coincidint amb la Junta d'Accionistes. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu de la Plataforma.
7: El Delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes i també arribar a l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este Pla de Conca no planteja això.
0: Deu minuts per arribar a les 8, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
8: La verdad que estoy muy bien. O sea, lo más importante que me ha quedado hasta ahora. Ya me llevo como titular. No puedo pedir más.
9: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
0: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. El Centre d'Esport Sabadell ha emès un comunicat en què lamenta i rebutja els insults dirigits a Pedro Sánchez per part de l'afició i instigats pel porter arlequinat Diego Fuoli. La situació es va produir en la celebració per l'ascens de l'equip a segona divisió quan Fuoli es va dirigir als seguidors des del balcó de l'Ajuntament Vallèsà. El club diu que la sortida de to de l'aragonès és impròpia d'un acte institucional i assegura que no representa els valors ni l'esperit de l'entitat. Avui l'equip sabadellenc rebrà un nou reconeixement amb la recepció a la Generalitat. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers dos mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
10: Sí, jo sempre dic, fins que no creus meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats per la vida, dic, no, fins que no creu el meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
0: I recuperem ara una informació que els explicàvem fa uns minuts, la proclamació de Jordi Martí com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona després de les primàries celebrades aquest cap de setmana. Per saber com encara aquesta nova etapa, parlem amb el propi protagonista, en Jordi Martí. Bon dia i felicitats per la victòria. Gràcies per atendre'ns aquest matí.
11: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
0: Què creu que ha valorat la militància per fer-li confiança i què ha marcat la diferència perquè vostè guanyés aquestes primàries, senyor Martí?
11: Bé, jo crec que estàvem parlant d'una experiència molt novedosa i que, per tant, ens hem estrenat amb unes primàries menys de caràcter local, on, precisament, el pes, la importància principal, més enllà de les capacitats polítiques de cadascú, el que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la Política Municipal Barcelonina, la trajectòria municipal, l'especialització en la ciutat, amb els 73 barris. Jo crec que tot aquest conjunt d'elements són els que la gent ha valorat per sobre d'altres consideracions. Ja, crec que això és el més important.
0: Les primàries han expressat, sens dubte, sensibilitats diferents dins de Junts. Com pensa integrar-les? Quin paper vol que tinguin els altres tres candidats de cara al projecte del 2027 que vostè encapçala?
11: Bé, certament, Junts és un partit amb diverses sensibilitats i jo crec que això és bo. Tots hem convingut en que les sensibilitats diverses enriqueixen el projecte. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que ha passat a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat. Jo parlaré amb els propers dies amb tots i cadascun d'ells. Ahir ho he fet a la nit per felicitar-nos, i per tant també hem de veure exactament quines són quina és la vocació, quines són els objectius de cada un d'ells. Pot ser que es mantinguin amb la seva tesitura, no?, de dedicar-se a Barcelona, o pot ser que tinguin altres idees, no? Per tant, l'objectiu meu com a candidat encara provisional, però candidat de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, és d'integrar, de comptar amb tothom que, evidentment, vulgui, tingui la voluntat de formar part d'aquest projecte.
0: Durant la campanya, vostè ha defensat l'autonomia de l'agrupació barcelonina per confeccionar la llista. Com es traduirà això en la pràctica? Tindrà algun paper la direcció nacional en aquest procés o no?
11: Jo crec que serà com sempre ha estat. Tenim experiència de fer llistes electorals quan toquen, ara jo crec que aquest no és el moment, però tenim experiència de fer-ho amb diàleg permanent amb la direcció del partit a nivell nacional i amb la direcció del partit a nivell de Barcelona, també molt important. I, per tant, el que farem és el que hem fet sempre. Ja amb en Xavier Quilles, jo en el seu moment com a director de campanya amb en Xavier Quilles l'any 23, doncs ja vam fer-ho, i per tant no hi veig cap problema. Evidentment haurem de comptar amb la col·laboració, l'acompanyament de les direccions, però també evidentment tindrem, i això ha estat sempre així, l'autonomia pròpia d'una agrupació, en aquest cas d'una federació local.
0: Acabo molt ràpid, perquè tinc molt poc temps. Ara que ja és alcaldable, quin és el primer pas per construir el projecte de Junts a Barcelona? Faci'm un titular molt ràpid.
11: Tornar a guanyar, fer tota la feina que hem fet aquests últims temps per tornar a guanyar l'Ajuntament de Barcelona, que ja l'hem guanyat fa 3 anys.
0: Jordi Martí, gràcies per atendre'ns aquest matí. Insistim, enhorabona, i anirem parlant segurament. Gràcies, bon dia.
11: Moltes gràcies i fins ben aviat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran amb màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà, tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana, i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat.
2: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'Interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: La calor extrema obliga a la prevenció, sobretot dels col·lectius més vulnerables. Farem tot seguit un repàs de les principals recomanacions en conversa amb Jordi Mestres Lucero, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Abans, al punt de les 8 del matí, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
3: És una desproporció absoluta, és a dir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La senyora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha dit al Notícies en xarxa que la militància ha tingut en compte la seva experiència al consistori.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. El tenim un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal...
1: Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura destaquem avui que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions, com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
5: Molt bon dia. Doncs, de moment, a aquesta hora ja tenim força volum de trànsit, menys ja del que és habitual ara ja sense les escoles, això es va notant. El que passa és que, per exemple, en el cas de l'autopista P7 tenim alguns trams de lentitud, algunes aturades a la zona de Montornès i també el tram entre Santa Perpètua i Barberà, de forma intermitent i fragmentada en sentit sud. Passa el mateix a la C-17, a Parets del Vallès en sentit Barcelona, puntualment a la C-60, a la Roca del Vallès en sentit Granollers, i també algunes vies que del Maresme entren a Barcelona, habituals, d'altra banda, com l'autopista de Maresme, a Badalona i sobretot la Pota Nord, aquí amb retencions amb cues, aquest últim quilòmetre i mig entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. També entrant pel sud, tenim l'autopista P23 amb volum de trànsit a Sant Feliu de Llobregat i ja l'últim tram d'Esplugues a la Diagonal, i per últim l'autovia 2, també entre Sant Vicenç, dels Horts i Cornellà, de forma fragmentada. És tot, molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. Pel que fa a la previsió del temps, ens a la costa, com sempre, Lluís Miquel Pérez. Calor i més calor. Lluís Miquel, bon dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ja no haurem d'esperar la tarda per estar suant sense fer esforç, perquè a hores d'ara l'ambient ja és molt i molt suau. Arran de mar estem parlant de moltes temperatures que ja es mouen entre els 24 i 27 graus i són les 8:05, 8:06 del matí. De fet, una temperatura xafogosa, una temperatura que aquest matí vindrà acompanyada de pocs núvols, només d'aquest cel marcià que estem tenint, perquè hi ha molt de polsim en suspensió, i al llarg d'aquesta tarda una calor XXXXL, perquè estarem parlant de temperatura de 41, 42, 43 graus de màxim en alguns racons del Sàgria, també cap als 40-41 graus a la vall del Llobregat, a la comarca del Bages, Vallès Occidental, per exemple, aquests 40 graus, i arran de mar, de 25 a 31 graus, però amb més humitat, per tant, més xafogó. I compta aquesta tarda amb algunes tempestes que sobretot portaran molta fressa i poca endreça en el cas de la Catalunya central i el Prepirineu Lleidatà especialment. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Vuit i set, ara ho sentíem, ens ho explicava el nostre meteoròleg. Catalunya viu avui al pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i també a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom qui ha pogut, esclar, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
7: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
8: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema, i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor, i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
7: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals aquest diumenge. Han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
9: Aquests dies s'està notant molt que pique, i mira, les piscines és el millor invent, i això de poder venir és un gran què.
10: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda, hem decidit el dematí vindré aquí.
7: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
1: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
2: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se telemàticament ahir, de fet ho va fer ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el mateix Ministeri de l'Interior. Com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
11: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tiene que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
12: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
13: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
3: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente. Pues puede llevar incluso a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: I quan ja són un quart de nou del matí, abordem un altre dels titulars del dia. Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: En plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat avui a declarar com a investigats l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, pel cas de presumptes contractacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. El jutge veu indicis de prevaricació. Però per entendre què hi ha al darrere d'aquest cas i com es viu des del municipi, connectem amb l'Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio. Bon dia, Eduard.
14: Bon dia.
1: Avui comença, ho dèiem ara, la fase d'instrucció al TCJC d'aquest cas. Què és exactament el que s'ha de començar a aclarir i per què ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquest afer?
14: El que avui es comença a aclarir és si les adjudicacions que l'Ajuntament d'Altafulla va fer la consultora Sinergia, Herrera i Elena, entre els anys 2017 i 2019, es van tramitar de manera correcta o si, com apunten els indicis recollits fins ara, es va utilitzar de manera irregular la figura del contracte menor per evitar d'aquesta manera concursos públics i beneficiar a una empresa concreta. De fet, la investigació se centra especialment en un contracte d'assessorament jurídic extern que es va anar prorrogant mitjançant factures successives i que, segons les resolucions judicials conegudes, va acabar superant els límits previstos per aquesta modalitat de contracte. I paral·lelament també s'analitza una adjudicació, en aquest cas és de 5.000 euros, que estaria relacionada amb la programació del casal cultural d'Altafulla, que seria una feina que habitualment assumia el personal municipal, però aquí el jutge veu alguna cosa que no quadra i, per tant, també té aquest contracte damunt de la taula. I per què el TCJ? Doncs perquè, ara ho dèiem, un dels investigats és actual diputat al Parlament, Joan Ignasi Elena, el jutjat d'instrucció número 4 del Vendrell, que havia investigat fins ara els fets, va, doncs, aleshores elevar la causa al Tribunal Superior de Justícia en considerar doncs, que hi havia indicis suficients perquè pogués continuar aquesta investigació respecte a Elena i també a Joan Herrera.
1: I com ha afectat aquest cas a la política i a la vida municipal d'Altafulla? I com es viu ara que torna a primera línia aquest cas, Eduard?
14: Bé, avui el cas arriba al TCJ, però tot just ara fa una setmana l'exalcalde d'Altafulla, actualment diputat al Congrés pels Comuns, també havia de comparèixer doncs, per declarar en el Tribunal Suprem, perquè està sent investigat per aquests mateixos fets. El de Fulla, doncs, és un cas que plana sobre la política local, perquè els fets, doncs, que s'investiguen remunten a l'última etapa del govern que encapçalava, com dèiem, Félix Alonso. Tot això arrenca arran d'unes denúncies, d'uns informes que van acabar derivant en actuacions de l'oficina antifrau, dels Mossos d'Esquadra, posteriorment als jutjats. Se'n parla, i des del punt de vista polític, doncs la causa té poc o molta transcendència, perquè afecta figures de primer nivell de la política catalana i estatal vinculades, doncs, a Altafulla. I alhora també, doncs, en l'actual ajuntament és un anar i venir de retrets entre govern i oposició, amb aquell debat que hi ha sempre obert sobre la transparència i la contractació pública.
1: Doncs, Eduard Virgili, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis fet 5 cèntims i, evidentment, n'estarem pendents, igual que vosaltres, i esperem que ens ho aneu explicant. Gràcies i bon dia.
14: I tant, gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Doncs no ens movem d'aquesta demarcació, perquè hi ha consternació i forta a Tarragona per la mort, ho recordareu, ho sabreu, de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. I els bombers, que han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Quan falten 9 minuts per arribar a 9:15, obrim la crònica esportiva amb la selecció espanyola, que va fer ahir una golejada per 4-0 sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular, i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes, i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
15: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha quedado hasta ahora. Ya me debuto como titular. No puedo pedir más.
16: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a 2 entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers 2 mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
17: Sí, jo sempre dic, fins que no creu es meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats, però dic, no, fins que no creu el meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
1: La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pasqual tindran dos partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. Si s'arriba al cinquè enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el duel el dubte de Juan i Marcos per un esguins. El Linyola continuarà jugant la temporada vinent a la segona divisió de futbol sala. L'equip del Pla d'Urgell es va quedar sense l'ascens de primera després de cedir contra l'Estrela Futsal per 7-4. Malgrat el resultat final, l'equip lleidatà va tenir les seves opcions i el descans va marxar al vestidor amb avantatge al marcador. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí dels Xiprers de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
18: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
19: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
20: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
21: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens. Un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls està avorrit. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
18: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
1: L'Escola Els Arcs de Barcelona ha guanyat la 17a Gran Final Nacional del Picalletres, el concurs escolar de lletrejar paraules d'aquesta casa. La gala, que ha mantingut l'emoció fins al final, ha destacat per l'alt nivell dels concursants. Ens ho expliquen des de ETV.
22: El popular concurs escolar ha posat punt final a la seva darrera edició amb una gala vibrant que ha mantingut l'emoció fins l'últim segon. Pau Escala ha sigut el representant de l'Escola Els Arcs i ha sigut qui s'ha proclamat guanyador d'aquesta gran final després de superar totes les proves contra els seus grans rivals.
23: Home, he estat nerviós, pensava que estava a punt de perdre, però al final he continuat i al final ho he aconseguit. Estava una mica cansat i amb molta tensió, sobretot durant el moment dels sobres.
22: Els joves i les joves concursants han demostrat no només el seu domini del vocabulari i l'ortografia catalana, sinó també una gran resistència als nervis sota la pressió del cronòmetre.
24: Realment hi ha una feina feta molt gran i després un talent en aquest joc en concret, que és saber lletrejar paraules impossibles.
22: Amb aquesta 17a gran final del Picalletres, el programa es consolida un any més com un dels espais de referència de la televisió local per al públic jove, combinant l'entreteniment, la cultura i l'orgull per la llengua.
0: La xarxa de comunicació local.
25: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
0: El diccionari TermCat.
26: Paraules noves que ja pots dir.
0: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
27: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
26: les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
27: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a d'altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Cau de Villa, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
2: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector

0: presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha parlat al Notícies en Xarxa.
2: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal.
1: Us informem també que a nivell de transport públic ara mateix està tallada la circulació de trens de la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat per el robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera. També està tallada l'R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera, en aquest cas també a tota la línia. Pel que fa als esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular, i amb 45 minuts de disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de La Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. I en cultura, la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han celebrat una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però, malauradament, es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Una calor, aquesta, que ens està afectant a Catalunya amb temperatures extremes i nits, us ho dèiem, que no deixen descansar. La calor és avui un risc real per a la salut. Agreuja malalties cròniques, afecta especialment la gent gran i pot provocar emergències greus en qüestió d'hores. De fet, des que el 19 de juny es va alertar d'aquest període intens d'altes temperatures, el sistema d'emergència mèdiques han atès 55 persones amb afectacions vinculades o relacionades amb la calor. Per això, davant episodis com aquest, els consells són importants, però encara més saber aplicar-los correctament. Per això, avui volem entendre què és essencial, què no podem passar per alt i com hem de protegir els col·lectius més vulnerables. Per això, volem parlar ara mateix amb Jordi Mestres Lucero. Ell és metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor Mestres, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Què és el primer que hem de tenir clar quan entrem en una onada de calor com aquesta i quins són els errors més habituals que encara avui dia cometem, tot i els avisos que ens feu?
2: Doncs el més important és entendre que

0: les onades de calor i l'efecte de calor ens pot afectar a tots, és a dir, només, no només pensar en les persones vulnerables, sinó que tots podem patir els efectes de la calor. Cada any lamentem, evidentment, morts i molestes per cops de calor, i són gent que moltes vegades és gent jove o gent sense patologia. Sí que és veritat que parlem dels extrems, però hem d'entendre que això ens afecta a tots i, per tant, tots hem de posar una miqueta d'atenció.
1: Quines mesures bàsiques, les imprescindibles, hauríem de seguir tots per evitar problemes de salut aquests dies, i quines d'aquestes continuen sent les que la població no compleix o compleix menys, doctor?
0: Les mesures són les clàssiques, no hi ha res nou, és a dir, és molt de sentit comú. La majoria de qüestions la gent les coneix, però sí que és veritat que hi ha un fet que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entra la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar, doncs, a fer vida normal.
1: Doctor, vostè ens ho deia fa uns instants, aquesta onada de calor i els efectes ens poden afectar a tots, però hi ha col·lectius que són especialment vulnerables, eh? Parlem de la gent gran, de les criatures, de les persones amb malalties cròniques, amb medicació que afecta la termorregulació. Quins senyals d'alarma hem de saber detectar i quan cal demanar ajuda mèdica?
0: Bé, aquí hem de diferenciar dues situacions. Una és les situacions agudes, que són més urgents, que són els coneguts cops de calor, en el que moltes vegades els fets que ocorren, doncs, són de forma ràpida, abrupta, amb sensació, doncs, que la persona pensa de forma més lenta, està com adormida, es posa vermella, sua molt i de cop deixa de suar. Això és la situació aguda, i per tant el que hem de fer és, quan detectem, perquè moltes vegades la persona no ens ho pot dir, és treure aquella persona del focus de calor, i no només pensar quan estem sota el sol, sinó també en espais tancats on les temperatures poden ser elevades. I després hi ha totes aquelles situacions de persones, moltes vegades són d'extrems de vida, no?, des de petits fins a grans, o malalties cròniques, en les que dia a dia poden haver-hi elements que es descompensen, que ens poden portar a conseqüències per la calor. I per tant aquí és molt important tenir-ho en compte i prendre les mesures, no?, la hidratació, vigilar la calor, totes les mesures clàssiques que tots coneixem. Per tant, diferenciar aquestes dues situacions, l'aguda i la crònica.
1: Jordi Mestres, doncs gràcies per explicar-nos-ho. Bon dia, i esperem que després dels seus consells siguem una mica més aplicats. Gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
0: Molt bé. Adéu, bon dia.
1: Aquestes altes temperatures que han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, de Lleida i de Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot allà on estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals, o l'ús de material pirotècnic. Aquesta onada de calor, que també us estem explicant, que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat també contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
2: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Això sí, hem de dir que Catalunya afronta l'inici de l'estiu amb els pantans plens. 2 anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des dels diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens en fa una fotografia d'aquesta situació.
3: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
4: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
3: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
4: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Però és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
3: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
4: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, però també hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència avui dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
5: És una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: I avui també us expliquem que Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
6: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: Avui arrenca el gruix de casals i colònies després d'un curs escolar marcat pel conflicte laboral entre el Departament d'Educació i els docents. Volem comprovar com arrenquen aquests espais de lleure i ho fem a l'Escola Pau Romeva de Barcelona, on la Fundació Pere Tarrés inicia una de les seves activitats. Allà hi hem enviat el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns com està la cosa aquí.
7: Bon dia, Helena. Doncs d'aquí uns minuts, sí, aquesta escola de Barcelona, l'Escola Pau Romeva, obrirà les seves portes per inaugurar la temporada d'estiu, l'època dels casals, i amb Aina Espona, ella és responsable dels casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. Aina, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Volem conèixer en primer lloc quin és el valor educatiu del lleure.
8: El lleure és un moment clau. Sobretot en aquests moments on deixem de tenir activitat a les escoles, activitat educativa, i aquesta transmissió de valors, de ciutadania, de compromís amb el nostre entorn, amb el medi ambient, i tot això són els valors que volem transmetre a través del lleure i de les nostres activitats.
7: Aina, la Fundació Pere Tarrés amplia aquest any fins a 40.000 nens i adolescents que participaran en les vostres activitats. Heu incrementat també el nombre de beques. Aquesta és potser l'assignatura pendent, la necessitat que activitats com aquest al casal d'estiu, que d'aquí uns minuts començarà aquesta escola, sigui universal?
8: I tant, és un dels grans temes. Nosaltres ampliem beques. Comptem arribar fins a les 7.500 en totes les activitats que fem, no? Colònies, casals, vacances amb famílies, comptem ampliar-les i comptem també que amb aquesta reivindicació, intensitat de dir ha de ser universal, el lleure ha d'arribar a totes les famílies, a tots els infants que tenim arreu de Catalunya i tothom ha de poder gaudir d'un estiu educatiu i en companyia dels seus companys i amics.
7: I els casals, les colònies que comencen d'aquí uns minuts, per exemple, en aquesta escola, serveixen també per a la formació personal més íntima de les persones. Es construeix també una memòria i una crònica sentimental entre els nens i els adolescents.
8: Sempre, sempre. Els estius sempre han construït història i un estiu compartit amb companys crea un lligam, crea una emocionalitat i et relaciona directament no només amb els teus companys sinó amb l'entorn i amb el que tu estàs vivint, no?
7: Aina, aquest inici d'estiu, les activitats de lleure aquest estiu comencen després que ha acabat un curs especialment convuls entre els docents i l'educació catalana. Què pot aportar el lleure? Què diu el lleure davant aquest conflicte?
8: El lleure recolza totes aquestes reivindicacions mestres i s'assuma amb el fet de dir el lleure és educació, el lleure és inclusió, i per aquest motiu nosaltres aquest any, amb més ganes que mai, agafem una festa que havíem fet antigament, la transformem, l'actualitzem, li anomenarem Lleurefest i ens trobarem tots els infants que estem fent activitat a la ciutat de Barcelona i entorns el dia 9 de juliol per reivindicar la importància del lleure, la importància del lleure dins de l'educació a les escoles, amb les colònies, les sortides, la participació dels infants, els menjadors, i ens posem aquí davant. Doncs.
7: Marquem en el calendari, Aina, aquesta data, i Helena, a pocs minuts aquesta escola, igual que moltes altres a tot Catalunya, obrin les seves portes per iniciar els casals, les colònies d'estiu, unes setmanes d'absoluta felicitat per a molts nens i adolescents.
1: Quins records, Anna. En tot cas, que passin unes bones vacances. Que vagi bé, gràcies. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu d'aquesta plataforma.
9: El Delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes i també arribar a l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de conca no planteja això.
1: I aquest diumenge s'ha commemorat el dia de portar el gos a la feina. Tot i que encara no és un hàbit estès a la majoria d'empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis. Tenir a prop els animals de companyia redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre treballadors. La Sílvia Fernández ha visitat una empresa on ho experimenten dia a dia.
10: Aquests són el Cafè i la Nora, i a març estan com a casa. Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Ara bé, han de complir una normativa.
11: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent, els que els hem preguntat, opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina.
10: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals.
12: A mi me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va a estar acompañada todo el día y así no la tengo que dejar sola.
10: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
1: Moment per a la crònica esportiva i temps, per tant, per Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: Golejada de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial.
13: Sí, victòria per 4-0, un protagonisme per a Lamin Yamal. Va ser titular, va jugar la primera part i va obrir el marcador fent doncs el que és el seu primer gol en una Copa del Món. També va marcar Oyarzabal, que va fer dos gols, mentre que el quart va ser dels saudites en pròpia porta. Primera victòria doncs per als de Luis de la Fuente, tant Lamin Yamal com el seleccionador destacaven les bones sensacions que deixa aquest triomf.
14: La verdad que estoy muy bien. O sea, lo más importante que me ha quedado hasta ahora. Y a mí como titular no puedo pedir más.
15: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
13: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup A, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de Luis de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. L'Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, al darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I canviem de qüestió. Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista de Esplugues continua acumulant èxits després d'haver guanyat en els darrers dos mesos l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després de la victòria en l'última etapa de la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda d'ara fa un any. Blasi explicava l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf sentenciat en l'etapa reina.
16: Jo sempre dic, fins que no creu el meta no tens res assegurat, i avui tothom em deia felicitats, però jo dic, no, fins que no creu el meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des que portàvem una horeta a carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
13: L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el cinquè i definitiu partit de la final pel títol de campió de l'Hockey Lliga. Els de la Noia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2 a les Comes. Matías Pascual va encetar el marcador amb dos gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González amb un doblet va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran a Riazor guanyar un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. I la final de la CB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran dos partits a casa que en cas de guanyar-los els donarien el títol. Si s'arriba al cinquè enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el dubte de Juan i Marcos per un esquins. Doncs a veure quina cara veiem. Recordem que el Barça va recuperar el factor pista. A veure si veiem el del primer partit que va guanyar o el del segon que va caure.
1: Demà ens ho expliques, no?
13: I tant.
1: Gràcies, Cristina, que vagi
13: molt
1: bé. Fins demà. I a vostès també els diem adeu fins demà. Els tornarem a esperar aquí a les 7 del matí. Gràcies per l'atenció dispensada. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
3: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
4: Jo vaig notar com electricitat.
2: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
3: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
5: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
6: ¿Qué estás haciendo?
7: Soy yo, Joel, tu hijo.
2: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
6: Pensé que tu moriries antes.
8: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
9: Yeah! Així us declaro marit
6: i cobert.
9: Qui ha enverinat la dama d'honor?
10: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
8: Gràcies, gràcies.
11: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar.
12: Un altre cop l'extinció, no?
2: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
13: Ups, queda't aquí, ja hi vaig jo.
14: No m'hi veus capaç, oi? Quin ponxo!
15: Fa gràcia que es tornin a barallar.
16: Oh, i tant que sí!

0: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
1: Aquest 27 de juny, prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esvivi. Organitza Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Villa, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
2: Escoltes Ona Villas, 107 FM.
3: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal, 3 dècades en antena.

per començar una joia musical de la música soul, amb el conjunt per excel·lència de la música soul, el conjunt que acompanyava amb els grans mites del soul dels 60, en especial el seu rei indiscutible, el gran Otis Redding, la música de Barclay, i que el mític Soul Finger de l'any 1967.

Ets en bona sintonia si t'agrada recordar, si t'agrada mirar enrere en el món de la música, si t'agrada viure belles sensacions i passatges de la teva vida en un sentit o l'altre, el que tu vulguis. Val la pena que sintonitzis durant 2 hores 100 minuts, sempre en weekend, sempre en cap de setmana, el Para que no me olvides, tot un clàssic de la música revival arreu de Catalunya i el món sencer. Us parla Joan Enric Vidal, com sempre, un plaer fer-ho. I amb aquest quasi bé quart de segle d'emissió, tercera dècada d'un clàssic de la música Remember Revival arreu de Catalunya, del record. Us farem des de Canal 20 Ràdio, des del Bressol del Penedès, produint aquesta senyal per més de 40 emissores i també per les xarxes socials arreu del món, des de les zones, des de les emissions online, des dels 1.001 dispositius. Benvingudes, benvinguts, cordials salutacions al Para que no me olvides, que sempre busca una excusa per buscar, rebuscar i contrabuscar cançons i més cançons, intèrprets i més intèrprets. 60, 70, 80, d'aquí lògicament rarament passem. Avui anem a viatjar, encara que sigui d'una manera especial, mirant cap al cel. Cap al cel i també un dels grans factors que hi ha al cel, els estels. Cançons que amb el seu títol o contingut parlen del cel i dels estels. Les cançons del cel i dels estels. Les cançons del cielo, estrellas, sky, heaven. Les cançons de cielo. En fi, molt bones cançons que segur, segur, et portaran molt bons records. Sobretot cançons de l'sky, del heaven, del cel. Anem a començar, ben mogutuits, a part del tema mític de Barcase i el mític Soulfinger, de la música soul genèrica dels 60, aquest gran grup, els Barcase, que va desaparèixer amb un accident d'aviació quan anava a acompanyar una de les actuacions d'Otis Redding. Aquesta és una bona referència del que sonarà durant 2 hores 100 minuts amb aquest Para que no me olvides. Mirant cap al cel i un espíritu, Spirit in the Sky, 1970. Te'n recordes d'aquell cantant que deia que tenia arrels índies autèntiques i amb aquell gran bigoti, estem parlant de Norman Greenbaum, les cançons del cel i els estels. Espíritu en el cielo, manito, au! Cordials salutacions, Para que no me olvides, que ho passeu molt bé!

Spirit in the Sky, 1970, Norman Greenbaum dels Estats Units. Espíritu en el cielo, oh, la música de Norman Greenbaum, les cançons del cel i els estels avui, per a que no m'olvides, amb aquesta cançó com a referència del que pensem que soni durant 2 hores 120 minuts. Anem a canviar radicalment d'estil, perquè també dintre de les cançons del cel hi ha alguna cançó dolça i tendra que ens arriba des d'Itàlia amb una de les veus més mítiques que va rondar la música dels 60 a nivell femení d'Itàlia. Estem parlant de la mítica cantant que va guanyar aquell festival de San Remo i també van a Eurovisió amb aquella cançó No tengo edad para amarte, no, no l'età per amarti. Te'n recordes de la Gigliola Cinquetti? Doncs ella també té una cançó preciosa que parla del cel. A les portes del cel, alle porte del cielo. Les cançons del cel i els estels, ara anirem per estels, eh? De moment una americana, Norman Greenbaum, i una italiana il·lustre, Gigliola Cinquetti.

0: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana, viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.

Quants bons records amb la veu del cantant nord-americà Oliver. Good morning, Starshine. Bona música del cel i els estels, para que no me olvides. Oliver, des de l'any 1969. Good morning, Starshine. Bon dia a totes les estrelles del món. Estrelles estel·lars, Les altres també, però no tant. Avui la cosa va d'estels, d'estrelles de les que hi ha allà al cel, dalt, amunt. I també les cançons que parlen del cel en la seva gran majoria. Good morning, Starshine. Preciosa cançó. Un bon record d'Oliver. Quina bona música avui de fons de Chet Ventures des dels Estats Units. Un conjunt que era, en deien, una rèplica perfecta quasi bé dels Shadows a l'americana. Wild Down Round. Deixem els estels de la música d'Oliver, Oliver Onions, i anem a escoltar una cançó que ens torna a portar cap al cel. Un cel que diuen que és molt alt. La cançó diu, sí, Sky High, cel alt. Un grup d'un sol èxit al nostre país, però quin èxit. Sky High, viatgem cap a la dècada dels 70 amb la música del conjunt Jigsaw des dels Estats Units. Do you remember, para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida sempre en cap de setmana. Cel, estrelles, estels, cel, avui conformant dues hores, 120 minuts.

Sky High, la música de Jigsaw, Para que no me olvides, cançons del cel i els estels. Dona per molt el repertori, eh? De cançons variadíssimes d'aquí, d'allà i de més enllà. Para que no me olvides, sempre en cap de setmana, la banda sonora de la teva vida. Cordials salutacions des de el control 2 de Canal 20 Ràdio, el bressol del Penedès per tot el món sencer. El que escoltis aquí, rarament escoltaràs altres bandes, freqüències i sintonies.

estrella molt coneguda, amb un cantant que va estar molt de moda a inicis de la dècada dels anys 70, de l'escola del gran i desaparegut Nino Bravo. Estem parlant també del valencià Juan Bau. Ell, entre les seves cançons, la cançó de més èxit, el seu primer èxit, ens parlava d'una estrella imaginària que feia al·lusió, i fem una mica d'història sagrada, diríem, a David. Do you remember aquella cançó de Juan Bau que parlava de l'estrella David? Cançons d'estels, cançons de cel, anar alternant, anar compaginant. Juan Bau, any 1972. Una veu portentosa.

Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides. T'acompanya Joan Enric Vidal.

demostració de la seva excel·lent conjunció de veus era a l'hora de fer aquestes cançons tan meloses, tan romàntiques, que tant servien per ballar molt de dos en dos. Too Much Heaven, la música de Bee Gees, la música del cel i dels estels, para que no me olvides també. Buscant i rebuscant trobem alguna cançó curiosa instrumental, un tema instrumental, com no, dels increïbles, dels número 1, dels precursors de la música instrumental, un conjunt de 6-7 components, variable, però que sonava molt millor que moltes orquestres de 30 i 40 músics. Estem parlant dels professors, dels mestres de la música instrumental del nostre país. Estem parlant de Los Pequeñiques, i una cançó que ens diu que anem a prop de les estrelles, a prop dels estels. Te'n recordes? Ja va ser un dels seus quasi darrers temes de gravació, on encara hi havia una miqueta de veu, de les poques vegades que sentíem alguna veu del bateria, del Fèlix. Els germans Sainz, els grans motors de Los Pequeñiques, cerca de les estrelles. Para que no me olvides, cap de setmana.

0: Para que no me olvides. Tres décadas de records.
1: Tres décadas de records i aquí seguim. Mentre tu ho vulguis, mentre tu ens sintonitzis, mentre tinguem tan bona referència de tantes amigues i amics arreu del món que ens escolten, perquè saben que aquí sona la música d'altres temps i èpoques. Poca paraula i molta música, la justa precisa perquè sonin les cançons. I sempre una excusa, les cançons del cel i dels estels. I la música de Ventures de Fons, Pipeline. Tornem cap a Itàlia perquè, curiosament, estàvem preparant aquest temps de ràdio, buscant els noms de la paraula cel o dels estels amb altres...

idiomes, amb italià resulta que... Això del cel també té altres noms. Per exemple, els italians acostumen a dir, quan fan referència al cel, il paradiso. Bé, doncs, d'aquest paradiso, aquest cel a l'italiana, vam trobar una cançó d'una gran cantant que va triomfar plenament, platòricament, amb una cançó, una platòrica, un número 1 de la música italiana dels anys 60 i 70. La seva cançó de referència, La Bambola. Però també aquesta cançó val la pena escoltar-la per a que no me l'oblidés, La Patti Pravo. De les veus daurades femenines de la música italiana dels 60 i dels 70. El cel a l'italiana, és a dir, il paradiso. 1968.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

See Heaven, Llàgrimes al cel, el gran Eric Clapton. Grandiós home de conjunt, solista i compositor, un tot terreny de la música, a l'anglesa Eric Clapton, nascut a Ripley, un dia 30 de març de l'any 1945. Eric Clapton, grandiós, en tots els terrenys de la música. Qui no recorda aquella formació d'Eric Burdon? Eric Clapton en solitari, home de conjunt, i també composicions, cançons per a altres intèrprets del món. Eric Clapton, també amb les cançons del cel i dels estels. La música de banjos de fons, la música instrumental de cordes i de percussió. És aquell mític Joy, tema mític de la música instrumental. Ja sabeu que el cel té diverses aplicacions. Sky, Heaven, l'italiana Cielo, i també El Ciel, a França, no us oblidem de El Ciel. I també hem dit les adaptacions de la paraula cel també a l'italiana com Il Paradiso o l'Eden, que també apareixeran amb aquest paraquet amb el vídeo. Quedem sent la música del nostre país perquè Camilo Sesto, de la seva gran, de la seva bona etapa, la seva llarga durada entre amigos, tenia una cançó que parlava d'un cel i només tu. Do You Remember, te'n recordes, de Camilo Sesto? Les cançons del cel i els estels del Para Que No M'Olvides, bona excusa per conformar dues hores de ràdio Remember. Camilo Sesto, amb els seus grans temps, un tema de meitats de la dècada dels anys 70, seria l'any 1976-1977, en què, entre altres moltes cançons d'aquella llarga durada, hi havia aquesta cançó, Solo el cielo y tú. Pels més romàntics, romàntiques i enamoradetes meves, para que no me olvides, aquí va...

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

Wonder Star, Estrella Errante. Aquesta noi podia faltar la veu de l'actor, del gran Lee Marvin. Una gran banda sonora per una pel·lícula amb un argument bastant fluixet, però que va tindre gran èxit de taquilla. Hi ha cançons que també fan que els èxits de la taquilla pugin bastant, també. I entre elles aquesta cançó de Lee Marvin, que era un dels protagonistes principals de La Leyenda de la Ciutat Sin Nombre, Wandering Star, Estrella Errante. Quina cançó tan bonica. Les cançons del cel, les cançons dels estels. Per a que no m'oblides, una cançó ben curiosa a la catalana, amb la Núria Feliu, la recordada Núria Feliu, la noia, jo diria que la reina de Sants, del gran barri de Sants. Ens va deixar, dintre del seu estil de música, dels copolers catalans, de la música melòdica, de la música de jazz, que era una gran especialista, conjuntament amb els recitals que feia amb el Tete Montaliu, però també va cantar cançons tradicionals catalanes. Cançons del cel, cançons dels estels, anirem tots cap al cel. Una cançó tradicional catalana dels 60 que van cantar diferents veus dels 16 jutges, diferents veus d'aquella època, però que Núria Feliu, cap allà als 80, la va reeditar. Per tant, cap al cel anirem tots. Bueno, això ja es veurà, no? La llegenda diu això, o el cel o l'infern. En fi, nosaltres no ens pronunciem. La cançó sí que es pronuncia, la de Núria Feliu.

Para que no me olvides, Núria Feliu. Anirem tots cap al cel. Sau. Vinga, allà ens trobarem. Encara que algú preferiria anar d'altra banda, però en fi, això ja no ens hi posem. Les cançons del cel. Anirem tots cap al cel amb la Núria Feliu. Tema de Josep Maria Espinàs. Ara hi trobarem l'autor autèntic de la cançó. Que va cantant aquella etapa mítica dels 16 jutges. Bé, anem a escoltar un mite de la música, Bryan Adams, també una cançó dedicada al cel. Després anirem cap als estels, que també aniran apareixent, o van apareixent, fugazment, tal com els hi toca, amb aquest Para que no me olvides. Un mite anomenat Bryan Adams també té una cançó dedicada al seu particular Heaven, al seu cel. Tema preciós. Tema mític. Estan molt tranquil·lets. Bryan Adams, Heaven, al cel.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Aquest 27 de juny, prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esvivi. Organitza Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Villa, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
3: Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.
0: T'acompanya Joan Enric Vidal.

la Valle Belle de Nino D'Angelo. I en mica la italiana, la paraula seu tenia altres interpretacions, com és el cas del Paradiso, o també l'Eden. A la italiana, si diuen Eden o Paradiso, poden estar tranquil·lament parlant del cel. Per tant, aquesta cançó a mitja trampa de Nino D'Angelo, un tema preciós de l'any 1984, la Valle Belle de Nino D'Angelo. Para que no me olvides, avui les excuses són les cançons del cel i dels estels. Para que no me olvides. D'aquesta romanticada i de molt bons records, impagables i imborrables records del 1984-85. La música de Nino D'Angelo cantant un sol èxit almenys aquí al nostre país, a Itàlia, la cosa, imaginem que devia ser molt diferent. Bé, del cel a la italiana, anem a un cel real, a un heaven. I anem a això de les adaptacions. A l'americana, a l'anglesa, de heaven i sky. Bé, doncs, de heaven n'hi ha moltes més que de skies, Diem-ho tot. Un tema amb molt de ritme que venia de la música del Soul Explosion dels anys 70. I el Soul Explosion de la nova generació de la música soul, un relleu digníssim de grans cantants i conjunts. Aquesta cançó de el grup Tavares, 6 bones veus ben conjuntades per dir que el cel s'està perdent un àngel. Heaven Miss Be an Angel, un omplevistes 100% de la dècada dels 70. La música de Tavares, so de color, so fantàstic. Te'n recordes, do you remember, para que no me olvides. Cel i estels, només avui, que ja és molt.

versió completa d'aquest gran èxit de Tabares, Have a Miss Be Missing an Angel. El cel està perdent-se un àngel. Oh, oh. Angelicals Tabares, 1976. El sud de nova generació de la dècada 70-17. Heaven a l'anglesa, a l'americana en aquest cas, i el cel Made in Spain, un tema internacional que van cantar grans veus i també van interpretar diferents veus instrumentals, diferents grups instrumentals. Riders in the Sky, Jinetes en el Cielo. Al nostre país va haver una versió prou curiosa que va fer el Rafael quan estava en tot el seu gran esplendor. Ipiaie, ipiaio. Sí, sí, que fa temps que no escoltem el Rafael, para que no me olvides, eh? Para que no me olvides. Cel

fabulosa Tina Turner, també apuntant-se a les cançons del cel, dels estels o del paradís, que és l'equivalent al cel, diuen. Para que no me olvides, la gran Tina Turner. Let's go. No, encara no marxem, no? Cada que el tema es digui let's go, anem-se'n, no. Encara tenim uns bons minuts que aprofitarem de bona manera el Para que no me olvides. Les cançons dels cels, dels estels i com hem dit l'italiana, també podia ser possible acoplar les paraules paradís, paraíso, o també l'Eden, que més o menys va... En fi, si fem cas de les Sagrades Escritures, per qui aniria la cosa? Però aquí no estem per parlar d'això, sinó per escoltar música, recordar, amb les cançons del cel, dels estels i derivats. La música de Tina Turner, Paradise is Here, aquí està el paradís. Oh, no ho dubto pas. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. També del nostre país, abans el Rafael, Jinetes en el Cielo, Riders in the Sky, versió castellana. Del Rafael de l'any 1968. Amb tota la seva potència de l'època. Encara en marxa i per molts anys, Rafael Martos. Un dels cantants curiosos de l'època és un home que va passar al món de la cançó, però primer va passar per televisió. De fet, ell venia del món de la música, però va ser un dels precursors de la televisió musical. Se'n recordeu d'aquell programa encara en la televisió, la millor que hi havia, en blanc i negre? Dels diumenges tarda que es deia Scala i Mifi? Sí, estem parlant del Mochi, quan Erasmo Mochi. Va agafar empenta, va agafar fama amb aquell Scala i Mifi, amb aquells playbacks mal posats de l'època, però va ser un programa precursor. Precursor d'altres molts que vindrien més tard, amb el José María Íñigo, amb el Pepe Domingo Castaño, amb el Pepe Palau i companyia. Mochi va treure cançons molt comercials i algunes de molta qualitat. Cantava força bé el Mochi. També va ser important, va ser en el món de la ràdio. Després de fer l'Escala Nifi de la televisió, va estar també com un dels precursors dels 40 principals quan eren els 40 de debò. Temes com Los que se van, com aquella Maria Teresa, Sí que besa, És que besa de verdad. Però jo em quedo amb aquesta balada del Mochi on demostra les seves qualitats com a cantant. La estrella del norte. Sí, senyor. Cançons del cel i estels. Mochi en plan romàntic. Para que no me olvides. Darrers compassos per aquest cap de setmana. Cel, estels i altres històries similars.

un mite anomenat Bob Dylan, increïble aquesta cançó que es diu Knock Knock Heaven's Door, trucant a les portes del cel. Una gran cançó ja amb aquesta recta final de les cançons del cel i les cançons de les teles del nostre Para que no me olvides. Bob Dylan és un punt i a part en el món de la música. Robin Allen Zimmerman, artísticament Bob Dylan, compositor, cantant, mite de la música, Premi Nobel de Literatura que es va negar a recollir, però que ho és. Actualment té 81 anys, quan estem enregistrant aquest Para que no m'olvides. I per molts anys, Bob Dylan, Para que no m'olvides, mira, de fons, Hawaii 5-0. Se'n recordeu d'aquella sèrie televisiva que venia doblada amb aquell peculiar castellà que es parla a Califòrnia? Doncs això. Cançons del cel, cançons de l'estel, trucant a les portes del cel. Aquesta és bé, totalment a la mida amb el gran Bob Dylan. Tornem cap a Itàlia, però ara sense paradís ni sense vent, sinó amb el cel. I a part del cel, tu i l'ànima. Un afrontant, composant les paraules, surt aquesta cançó. De Sandro Giacobbe. Sí, sí. El del Jardín Prohibido. Senyora mía, amor, no te vayas. Tu, mi cielo y mi alma. Amb italià. Mio cielo, la mia ànima. Cançons del cel, estels. Sandro Giacobbe.

què us pensaves? Que no hi hauria alguna cançó en francès, s'il vous plaît? Doncs aquí la teniu, clar que sí. No hi podia mancar també la chanson francesa amb la gran reina Edith Piaf. Una de les seves cançons més tradicionals, Si le ciel de Paris, sobre el cel de París. I apuntes? També això del cel dona per cançons prou curioses. Hem sentit cançons curioses, instrumentals, lentes, ràpides, de cel i estels. Però no puc passar per alt a escoltar aquesta cançó curiosa que es diu Bajo el cielo de Palma, de París cap a Palma. Vaya canvi, eh? Res a veure entre una i l'altra, cadascuna atractiva, incomensurable, amb el seu estil, amb el mar de Palma i sota el cel de París, de Tour Eiffel, Montmartre, oh, les Invalides i el seu cel ben gris. Hi ha doble versió de Bajo el cielo de Palma. Em quedo en la versió que va fer... Hi ha la versió de Jorge Sepúlveda, molt coneguda, cantants camps de l'època, però em quedo amb la cançó curiosa que va fer l'home de la pipa, el bonet de San Pedro, Bajo el cielo de Palma.

0: al mallorquí auténtic Bonet de San Pedro, bajo el cielo de Palma.
1: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal, 3 dècades en antena.
0: Amb sintonies barrejades, anem acabant aquest Para que no m'olvides. Para que acabarem instrumentalment amb les cançons del cel i dels estels. Abans de fer la broma de això, amb la cançó Anirem tots cap al cel, que cantava la Núria Feliu. Si el cel, l'infern, allò que es diu, no? No, serem amb aquests temes, amb aquestes dialèctiques. Doncs mira per on hem tingut un requitzell, una variació de veus cantants, elles i ells, increïble. Norman Greenbaum, Jigsaw, Sandro Jacobi, Rafael Tavares, Vigis, Camilo VI, Bonet de San Pedro, el cielo de Palma, ay, ay, ay. Eric Clapton, Edith Piaf, Brian Adams, Patti Bravo, Nino D'Angelo, Gigliola Cinquetti, Tina Turner, Núria Feliu, Juan Bau, Lee Marvin, Mochi, Oliver, Los Pequeniques i Bob Dylan. Què us sembla? Més variació impossible. Anem a acabar amb Vangelis. Ell sí, parla del cel, però també de l'infern. Un dels seus grans temes instrumentals del desaparegut tristament Vangelis, un dels millors teclistes que ha donat el món de la música. Primer, en la seva etapa amb Aphrodite Child, conjuntament amb Demi Russos, i en Lucas Hidre es van fer aquell gran conjunt, Aphrodite Child. I després, posant arranjaments a grans cançons i grans cantants i grans conjunts del món, però també ell interpretant temes increïbles. Del milloret de la música instrumental, teclista i també arranjaments. Un músic polifacètic, polivalent, el grec Vangelis Papatonisau. Anem acabant amb aquesta cançó, amb el cel i l'infern. Tu tries. Jo trio tornar la setmana que ve, aquí al Pare que no m'olvides. Cordial salutació en Joan Enric Vidal, tot l'equip, des de Canal 20 Ràdio i també amb les diferents companyes i companys de les emissores que cada cap de setmana s'apleguen a l'entorn de les zones del Pare que no m'olvides, tot un clàssic de la música revival arreu de Catalunya. Heaven and Hell, cel i infern, aquí va el gust. La música de Vangelis, amb això acabem. Que vagi bé la sortida. Petons per elles, abraçades per ells. Tornem la setmana que ve. Sobretot, sigueu molt feliços i escolteu bona música i, com no,

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Ona Bitlles, 107 FM.
2: Aquest 27 de juny prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per a adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esvivi. Organitzen Nou Gim i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Bitlles, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, el programa on els convidats són els protagonistes. Què tal, Biel?
1: Home, doncs molt bé, tornem a ser una nova entrevista.
0: Ja
1: feia temps, eh? Doncs avui tenim una entrevista molt especial perquè amb nosaltres tenim a la Cesca Vallverdú i el Biel Pallisa del Club Patinatge Sant Ramon. Uns convidats molt, molt especials, no?
0: Exacte, els dos patinadors van quedar en tercera posició al Campionat d'Espanya de Parelles d'Artístic Júnior el 2025, que es va portar a obtenir la medalla de bronze als campionats d'Europa Júnior, que és increïble.
1: Increïble.
0: I aquest passat mes de març es van proclamar campions de Catalunya de la categoria sènior. Vull dir, molt bé, vull dir,
1: home,
0: complet.
1: Vull dir, això és un èxit, sí, sí.
0: Sí, sí, i llavors doncs, al llarg de l'entrevista podrem conèixer molt més sobre ells, per tant, podem començar ja. No?
1: Comencem ja, que tinc ganes de veure què ens diuen.
0: Som-hi.
1: Som-hi.
0: Doncs benvinguts, Biel i Cesca, què tal, com esteu?
2: Hola, molt bé, aquí,
3: sí,
2: molt
3: bé,
2: contents d'estar aquí.
0: Sí. Molt bé, havíeu estat mai en una ràdio?
2: No.
3: Jo sí.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: T'havien però... fet alguna entrevista?
3: Sí, vam fer una entrevista al meu poble, a Olèrdola també, això, amb la meva antiga parella, i ara pues, fa pues, un any i mig, quasi dos, que hem començat amb la parella, amb la Cesca.
0: Molt bé, que guai, molt bé, molt bé.
1: Doncs per començar l'entrevista ho volem fer cronològicament, des del principi de tot. Ens agradaria saber d'on va sorgir aquesta estima cap al patinatge, o sigui, com va començar tot, des de quina edat vau decidir començar amb el patinatge?
2: Bueno, doncs jo vaig començar a fer patinatge als 3 anys en un club. Des d'abans ja patinava com a casa, tal, però en un club als 3 anys, però vaig començar a patinar a Torrelavit. Llavors després, d'allà a Torrelavit vaig marxar a Sant Pere i vaig estar uns anys allà patinant individualment i amb xou. Fins que el club de Sant Pere va tancar i me'n vaig anar a Vilafranca i d'allà pues, va començar la parella.
1: Molt bé.
3: Jo la veritat que vaig començar bastant més tard, tipus, vaig començar com als 10 anys o alguna cosa així, i bueno, pues ara porto 8 anys patinant. Jo vaig començar a patinar perquè la meva germana patinava i de més i vaig voler-ho provar, em va agradar i pues, fins ara pues, he seguit fent patinatge.
1: Molt bé.
0: Sí. Molt bé, molt bé. I la vostra trajectòria, és a dir, tu per exemple amb xou i tu has sigut individualment o també en...
3: Jo, bueno, això portava 8 anys patinant, porto també 6 fent parella, és a dir que vaig començar només amb individual i després amb la parella va ser el que vaig pujar més.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: I en tot aquest procés, recordeu algun moment que digueu, vale, ara ja sóc en sèrio, em vull dedicar, vull, o sigui, vull arribar lluny? En algun moment vau dir, vale, ara això va en sèrio, no és cap extraescolar més, saps?
2: A veure, jo, la veritat és que sempre és algo que no m'ho he pres com un extraescolar, o sigui, sempre és com que m'ha agradat pues, intentar millorar i esforçar-me un montón, però sí que és veritat que des de que vaig començar a fer parelles, que és algo pues, una mica més complicat, algo que va més enllà,
1: clar,
2: que,
1: això, és que
2: vaig veure que pues, havia d'anar a un campionat de Catalunya, havia d'anar a un campionat d'Espanya, havia d'anar a una Copa d'Europa, pues, a partir d'allà vaig començar a veure que, pues, pues joder, que...
0: Anava en sèrio.
1: Anava, sí, exacte, que... anava en sèrio.
0: Molt bé, molt bé.
3: Jo, la veritat que al principi era més com un extraescolar per passar el temps, per sortir una mica del que és la rutina de l'escola i de més, i fins quan al cap d'un any o dos de començar a patinar és quan em vaig començar a pujar els nivells i de més i em vaig començar a prendre més en sèrio.
0: Molt bé. I des de que vau començar, bueno, tu en el teu cas, que vas començar a prendre tu molt més en sèrio, vas viure tot molt més intens, vas començar com potser hi havia coses que no destacaves o no valoraves, valorar-les molt més?
3: Sí, jo en el meu cas hi havia moltes vegades que no em prenia molt en sèrio l'entreno i ara pues, és com... que has d'anar a saco tot el rato per poder arribar on estem.
0: Clar, per treure el màxim profit, aprofitar-ho tot, oi?
2: Clar, sí.
0: Molt
2: sí.
0: Bé. I bueno, com heu comentat, els dos sou parella de patinatge i volem saber com va ser la primera interacció de trobar-vos, perquè clar, què us diuen? Vinga, és la teva parella, heu de patinar junts,
2: no.
0: Com va ser?
2: A veure, ell feia parella amb una altra noia i bueno, la noia va decidir que, bueno, va decidir que no volia seguir. I com que jo estava al club i pues, estava, bueno, els dos estàvem al club i tal, pues, el meu entrenador em va escriure un dia i em va dir que si volia anar-ho a provar, que pues, els interessava que jo pues, pogués fer parella amb el Biel, no sé què. I al principi vaig dubtar una mica perquè no estava del tot segura si no sabia què fer, no sabia si m'agradaria, si se'm donaria bé, si no sabia molt bé què fer, però bueno, va ser a l'estiu del 2024, crec. I bueno, vam anar-ho a provar. el primer dia va ser una mica desastre.
1: Sí, va ser molt desastre.
3: Va ser una mica cal.
1: Bueno, que, no us coneixeu de res, només de coneguts del club, entenc.
2: Sí, sí, ens coneixem, ja està, del club. Sí,
1: vale,
2: sí,
1: si no éreu com amics d'abans, res.
2: No, ens hem conèixer al club. Vale. I, bueno, al principi era com una mica, per mi era molt complicat, perquè clar, jo no havia fet mai parelles, és una cosa super diferent a l'individual, perquè es fan elevacions, es fan salts llançats, bueno, coses molt diferents a lo que es fa a l'individual, però bueno, vam estar com uns quants entrenos provant-ho tal, el meu entrenador sembla que li va agradar i al final pues, vam decidir anar endavant.
0: Que guai, molt bé.
1: Joder. I clar, o sigui, vau haver de connectar com a parella, perquè clar, patinau està com molt connectats. Com va ser tot aquest procés de conèixer-vos en plan, o sigui, realment fora de la pista també us havíeu de, o sigui, quedàveu, era com amistat només real a la pista o també fora?
3: Bueno, a ver, no, a ver, sí, fora de la pista ens portem bé i de més, sí que per tema de que fem molts entrenos i de més, tampoc és que estiguem fora de pista molt
1: de temps,
3: molt
1: ja.
3: De temps. Però sí, tipus, ens portem bé, sí que no quedàvem gaire perquè al final ens veiem cada dia pràcticament.
1: Clar,
2: sí,
1: també,
2: sí,
1: no?
2: Sí, ens veiem cada dia.
3: Mica, també ajuda.
1: Home, no, clar.
2: Sí.
0: Sortir una mica també per
2: però bueno, oxigenar. Que jo crec que tampoc ens va costar gaire agafar confiança,
1: no, això,
2: ni
1: exacte,
2: res.
1: La confiança.
2: Sí, al principi poder sí que era com una mica més cortante tot.
0: Plan,
2: com que costava una mica perquè pues, bueno, també les parelles és com algo que has d'estar molt junt i tot, però crec que vam agafar confiança ràpid pel poc temps que ens coneixíem, saps?
0: Molt bé. Però abans de ser parella tu t'havies plantejat de ser de...
2: No
0: t'havies plantejat
2: mai.
0: Vale. I tu, per exemple, sí que sempre, bueno, portes anys fent parella, oi?
3: Sí, jo... La veritat que quan jo vaig començar m'ho van proposar així, no, tampoc sabia ben bé, portava un any fent patinatge potser i clar, no sabia tot el que hi havia i em van dir de fer parella i quan vaig provar em va agradar i ara pues, estic super encantat, és de les coses que més m'agrada el patinatge i super content.
0: Ai, perdó.
1: No digues.
0: I actualment descarteu potser en un futur dedicar-vos a l'individual o voleu continuar per allà fins que potser pues, voleu fer un canvi? Vull dir, és a dir, si en un futur voleu tornar a l'individual o voleu continuar amb la parella?
2: No, o sigui, nosaltres seguim fent individual. En plan,
0: feu les dues?
2: Sí, jo i el Biel competim sols també, de manera individual, però en un nivell pues, més normal. En plan, no competim... de manera internacional amb l'individual, sinó que aquí a Catalunya.
0: Ah, però també està bé, així també canvieu.
1: Clar,
0: no
1: és només parella, van altres coses.
3: I, bueno, pràcticament les coses de parella també entren coses d'individual i gràcies a entrenar per individual també ens ajuda a poder millorar després a la parella.
0: Ah, molt bé.
1: I què preferiu, individual o parella?
2: Jo parella.
3: Sí, jo també parella.
1: Perquè clar, és que a l'estar a la pista potser estar acompanyat és millor, no?, que estar sola.
2: A veure, a vegades és, o sigui, jo crec que s'hi ha de posar més esforç i és més complicat, però a mi m'agrada molt, jo ho disfruto molt, la veritat.
3: Sí, a veure, a mi és que la veritat que des de que vaig començar a fer parella això sempre m'ha agradat i la veritat que també ajuda molt en el tema de competicions, de que el C2, els nervis es reparteixen.
1: Exacte.
2: Sí.
3: I una polla,
1: clar.
3: O sigui, al final
1: us recolzeu entre
2: sí,
1: els dos.
2: Sí, entre els dos, pues
0: feu equip.
1: Exacte.
2: Sí.
1: Molt bé.
0: I al final també ens heu comentat una mica fora de càmeres que entreneu molt, els entrenaments són molt llargs. Com és tot això d'entrenos tan llargs? Perquè al final és molta disciplina, molta dedicació. Com ho gestioneu?
2: Bueno, a veure, jo personalment, que ara mateix estic fent primer de batxillerat, m'està costant una mica més aquest any el tema de gestionar els entrenos, els estudis i tot. L'any passat que estava fent quart d'ESO, pues, bueno, podia entrenar quasi tots els dies de la setmana, a cap de setmanes entrenar, quasi cada dia entrenàvem. Aquest any entrenem poder una mica menys que l'any passat, però sí que és veritat que ara que se'ns acosten campionats importants, pues, hem de pues, entrenar bastant i m'està costant perquè haig d'estudiar molt, haig d'entrenar i poder no puc fer altres coses que m'agradarien fer, però bueno, al final pues, és un sacrifici que haig de fer perquè pues, és el que em toca ja.
1: Perquè ens entenguem, o sigui, quantes hores feu a la setmana, quants dies entreneu?
2: Ara
1: aquest curs
2: entrenem 4 dies a la setmana, en total pues, més de 10 hores a la setmana.
1: Al dia
2: segur.
1: Que són? 3 hores al dia, 2 hores?
3: 3
1: hores al dia.
3: 4 hores.
2: I els caps de setmana sí, és
1: també,
2: 4.
1: També treuen cap de setmana.
2: Cada sí. dissabte, sí.
0: Però clar,
2: i algun diumenge també.
0: Però ara no. que ho feu perquè ara s'apropa, o de ara s'apropa el campionat que teniu d'Espanya, no?
2: Sí.
0: Ho feu per això o de normal, vull dir, una setmana?
2: No, no, de normal entrenem unes... poder 12 hores a la setmana.
3: Sí, entrenem 3 dies a la setmana més el cap de setmana, que serien 4 dies.
1: Sí. Hòstia, és que és un esport que requereix molt d'esforç, eh, nois? O sigui, no sé si seria capaç, eh?
0: No, jo tampoc. Jo però, baixava,
1: I clar, tot aquest esforç que dediqueu, noteu que us ha fet canviar la vostra rutina que potser teníeu abans? Per exemple, jo què sé, l'hora de sortir de festa. A l'hora de potser també, no sé, si potser el menjar heu de menjar una mica més sa, no. jo què sé. Tot aquest rotllo, perquè clar, costa.
3: Bueno, en el meu cas, com que ja porto bastants anys fent lo que és parella i vale. portant aquest ritme, és com que ja m'he acostumat, ja no sortia de festa perquè al final el dia següent també tenia entreno i de més, i tampoc és que m'agradés gaire sortir i de més. I després, pues, pel tema menjar, crec que és més que no influeix gaire, tipus, sí que
1: vale.
3: me deixes una mica el que menges i de més, però no és que diguis de que no puc menjar això perquè...
1: Vale, no, no és tampoc tan restrictiu.
2: No. Vale. Clar, no, tampoc ens prohibeixen menjar-nos una pizza, saps?
1: Vale, no, a veure, ja ho sé, ja ho intueixo.
0: No,
1: però hi ha esports que, clar, sí, no seria el cas, en aquest cas.
2: No, vale. no.
0: I vosaltres com gestioneu la pressió abans d'una competició important o abans d'un... Ai... Com ho gestioneu?
2: Bueno, a veure, nosaltres tenim suport psicològic, o sigui, tenim una psicòloga al club que en plan ens ajuda i tal per poder gestionar aquestes coses, perquè en el moment en què has d'anar a un campionat així d'important, pues, és normal que hi hagi tensió, hi ha nervis, hi ha enfad, en plan ens enfadem.
1: Entre vosaltres?
3: Sí.
2: sí.
1: En sèrio? Oh.
2: Bueno, hi ha més tensió entre tot
1: vale,
2: i pues,
1: clar, és que...
0: està tot a flor de pell.
2: Clar, és una dius. Mica complicat. Llavors, pues, sí que és veritat que pues, tenim la psicòloga que pues, ens ajuda pues, a poder-ho gestionar tot millor i bueno, també que, amb el que hem dit abans, que entre nosaltres pues, també pues, ens apoyem i que si un dia un està malament, pues, l'altre tira més del carro o al revés.
0: Molt bé.
3: Sí, bàsicament és això, tipus... Al final, si ens enfadem o no, és bàsicament perquè portem tota l'atenció de que estem de campionat.
1: Clar.
3: No és perquè realment ens portem malament o de més, sinó és bàsicament pel moment.
2: Que tampoc ens enfadem com a tal, però poder,
1: bueno, però
2: no, poder diem algun comentari.
1: Clar, a veure, això passa.
2: Ja, sí. Algun comentari que no hauríem de dir. O...
3: Segur que li posen les culpes als de més perquè no... Això, però...
0: Però és que és normal.
2: Però és normal, perquè sí, són sí. moltes hores junts sí. i és com... És com una relació de parella, és que és, sí. és quasi el mateix. O sigui, és com si estiguéssim en un matrimoni aquí. Sí.
1: Hòstia, clar. No, clar,
2: no, clar és que passem moltes hores junts, de veritat.
1: I tot aquests processos d'estar mentalment fort i tal, heu tingut algun moment en tota aquesta etapa que us heu com rendit i heu dit és que m'està costant molt seguir?
2: Jo sí, n'he tingut uns quants. O sigui, jo ara, per exemple, ara mateix estic en un moment en què m'està costant perquè estic d'exàmens finals, uh-huh. Ja tinc els últims exàmens, ho tinc tot acumulat a sobre, com que marxem entre setmana, marxo 3 dies que no vaig a col·le, tinc exàmens, me'ls han de canviar de dia, llavors se m'acumula tot, més els nervis del campionat, més els entrenos, llavors estic en un moment que... m'està costant una mica...
1: I com ho gestiones? És a dir, a què recorres per intentar no... saps no caure?
2: Bueno, intento pues, anar fent poc a poc pensant que pues, al final és com que al final tot aquest esforç pues, tindrà un benefici tindré, pues, acabaré pues, tenint el que jo vull, el que he estat lluitant durant tota aquesta temporada i pues, al final pues, poc a poc vaig fent.
0: Però vosaltres formeu part dels esportistes d'èlit d'Espanya, és que
1: és veritat.
0: Nosaltres coneixem a gent que, per exemple del hockey i tal, que doncs formava part de la selecció espanyola i tenia algun benefici amb el tema dels estudis que potser a la selectivitat amb
1: veritat,
0: un 5
1: això...
0: entren. Vosaltres no formeu part?
2: No, perquè en el patinatge per poder tenir com aquest com que perquè et deixin pues, treure optatives de treure un 5 a la tele has d'haver anat a un mundial.
0: Ah, vale.
1: Ai, no he anat a mundial. hi ha mundial de patinatge, no?
2: Sí.
1: I podeu anar, o sigui, teniu...
2: Però és que és molt, és molt complicat. Sí.
0: Vale.
1: Però sou capaços d'arribar? Creieu que sou capaços?
2: Jo ara mateix...
1: Home, veu arribar a l'europeu, no?
3: Bueno, a veure...
2: Jo ara mateix...
3: Potser entrant al nou any, tipo, és el nostre primer any de sènior, potser en aquest moment no...
2: No, però
1: més endavant.
3: Però si entrenéssim pues... i de més, jo crec que sí.
0: Clar, és que porteu molt poquet en els temps, no?
2: Portem dues temporades, sí, sí, fent parelles.
1: Sí. Clar, relativament és poc, sí.
0: I amb el tema dels estudis, com us organitzeu? Com ho feu? És a dir, tu has dit, doncs anar fent poc a poquet, tal, però que teniu uns horaris establerts o com ho gestioneu, com ho feu?
2: Bueno, jo intento buscar el lloc on no el tinc. O sigui, jo, a part, bueno, soc entrenadora també del Sant Josep i pues, també ja tinc una tarda que entreno, o sigui, un dia menys. Però bueno, que vaig buscant llocs per poder estudiar i al final, pues, plan, no m'està anant gens malament.
0: Molt bé.
1: Home, jo és una gran sort. Perquè sí. Tu estudies?
3: Jo realment estic estudiant grau superior d'esports.
1: Ah, vale.
3: I doncs, clar, a veure, sí que no és tan exigent potser que un batxillerat. I doncs, no, o sigui, sí que menja temps, però no és tant com un batxillerat.
1: No és tant. Tu pots combinar millor, no?
3: Sí. I doncs també, pues, sí que tinc més temps que potser algú que fa batxillerat o ja està. A la universitat.
1: Clar,
0: llavors cap a un futur, a nivell de treballar, tens pensat dedicar-te a l'esport, oi? Vull
3: sí.
0: dir, amb el patinatge o amb algun altre esport?
3: Sí, bueno, ara estic pensant de fer fisioteràpia.
0: Ah, molt bé.
1: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: I en tot aquest procés que esteu vivint, aquest estil de vida que porteu, creieu que té una data límit o ja o no voleu pensar en quan pot acabar?
3: Jo prefereixo no pensar-ho.
1: No
2: penseu. Jo prefereixo no pensar-ho.
1: Però creieu que algun dia això haurà d'acabar? O no?
2: Sí, no sé, s'ha d'anar mirant perquè també jo l'any que ve faig segon de batxillerat, llavors pues, també s'ha de veure com, com es gestiona tot això, perquè clar, segon de batxillerat, bueno, que vosaltres ja l'heu fet, suposo que...
1: Ens va costar i no fèiem 10 hores a la
0: no,
1: setmana.
0: No, ja, ja.
2: Per això, que...
1: Però bueno, si tu gestiones, tu pots treure perfectament.
2: Podéssim complicar una mica... I a part que crec que ell també ha de fer pràctiques i coses, llavors poder també...
1: I per part del club us donen llibertat? És a dir, si un dia dieu, és que no puc venir a entrenar, us diuen, no passa res, o us fan en plan un avís com, no us podeu saltar els entrenos?
3: Depenent del dia, jo crec. Tipo, ja. Si és un dia d'aquests que s'acosta al campionat i de més, ja directament tu inconscientment intentes no faltar l'entreno, però si has de faltar perquè tens un examen o alguna cosa, si és un dia així molt puntual sí que pots
2: tipo, no ens diu res el nostre entrenador
1: no, vale. No, us, us comprèn
2: sí, sí, sí.
3: I si no, pues es busca un altre dia en comptes de no entrenar pues aquell dia, es busca un altre i recuperem l'hora.
0: Bueno, al final és que si teniu una constància, si un dia falles no,
1: clar,
0: passa,
1: és,
0: no és que us esteu saltant l'entreno cada dia, saps? Vull dir, no, sí que ja sou conscients de l'importància. També us volíem preguntar que gràcies doncs, al vostre talent i com d'haver-ho feu i tal, al final, doncs, com hem dit al principi, doncs, heu adquirit doncs, alguns premis i heu arribat ara, comenceu amb el Campionat d'Espanya. Per vosaltres, què significa tindre tots aquests reconeixements i estan arribant tan lluny?
3: Per mi, al final, és com una recompensa per tot l'esforç que hem fet sí. i tipo, tot el que hem treballat, tot el que hem passat de pues, moments que hem tingut pitjors i millors, i al final pues, tot té una recompensa. I crec que pues, guanyar un premi o quedar en posicions així o anar a competicions així importants, pues, al final per això estàs entrenant.
1: Clar.
0: Molt bé. Sí, sí, sí.
2: No, sí, sí. O sigui, jo sento com un orgull a dins que quan... O sigui, durant el procés, és un procés que és dur i es passa malament. Hi ha moments, com ha dit ell, que són bons, però també hi ha molts moments dolents que la gent només veu com veu la medalla, veu la copa i es pensa, mira que fàcil, han aconseguit una, saps? Però no és gens fàcil, hi ha moments molt durs i d'aquest passes hores entrenant una cosa i que poder no et surt, però al final és el que diu ell, que tot esforç pues, té una recompensa i al final si tu treballes, pues, ho aconsegueixes.
0: Clar, el moment de guanyar deu ser super eufòria, no? Allà, he guanyat, no? Clar, us quedem amb això.
2: Sí, en el clar, en el fons no, o sigui, el que recordes primer és pues, tots aquests moments així com el que dius tu, pues, d'eufòria, d'haver aconseguit alguna cosa.
0: Molt bé.
1: I de tots aquests premis i reconeixements que heu obtingut, hi ha algun que recordeu amb especial estima? Que digueu, aquest és que em va marcar molt.
3: Tipo, a mi em va marcar lo de poder anar a una Copa d'Europa, que al final és el que més hem arribat de moment. Exacte. I és com he treballat tot això per poder arribar aquí, i al final, vulguis o no, pues, és un orgull de poder fer això.
2: Sí.
1: Diríeu que el d'Europa és el que més us ha marcat,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Que heu quedat tercer?
2: Tercer
1: d'Europa, eh? Perquè la gent no sàpiga, perquè clar, vull dir, s'ha de saber. I ara ja més reflexiu, o sigui...
0: Reflexionem.
1: Alguna cosa, però ja tant pot ser professionalment o personalment, que us hagi, el patinatge us hagi ensenyat a vosaltres?
2: A mi el patinatge sobretot m'ha ensenyat a ser constant amb tot. Tipo, molta gent a mi quan em coneix em diu, és que ets una persona que ets... tens una disciplina, tens un esforç constant. O sigui, jo no només soc disciplinada en l'esport, sinó que jo, per exemple, en els estudis també soc superdisciplinada, tinc com una constància cada dia estudiant, entrenant, doncs, per a poder aconseguir coses. I la gent, com quan em coneix, diu, és que com pots estar tot el dia fent això, estàs, no pares, en tot el dia estem al sofà,
1: yeah.
2: Saps? És com... I això és el màxim que m'ha ensenyat el patinatge, esforçar-me per lo que vull i...
0: I et sents orgullosa.
2: Sí,
1: la veritat. Imagina l'aprenentatge.
0: Home, sí. Sí, sí, sí.
3: I, bueno, jo, pues, la veritat que també més o menys igual que ella, de, pues, buscar el que treballes, al final també és una cosa que entra un punt de que volies començar passant-ho bé i al final has acabat treballant així per... poder arribar a aquests nivells i de més, pues és això, és poder arribar a fer...
1: Home, clar.
0: Però això també està bé, que...
1: Clar,
0: o sigui,
1: total.
0: Comences poc a poc, llavors ha sigut una cosa supernatural, gens forçada, sí. I potser per això també teniu tanta estima i us agrada dedicar-vos-hi tant, perquè si al final us ho haguessin com inculcat i forçat,
1: ja,
0: al final arriba un punt que canses i dius, ostres, jo aquí per estar obligat no estic, saps?
2: Clar, no, és una cosa que fem perquè ens agrada i perquè... pues, tenim aquesta passió i si és el que dius tu, si estiguéssim obligats a fer-ho al final diries, vinga, adéu, no, perquè no puc,
1: clar,
2: més.
1: Totalment.
0: Sí, sí, sí, molt bé.
1: I ara no tinc una pregunta que m'ha oblidat, que volia dir.
0: No sé. Aquest nivell de connexió no arribem encara.
1: Bueno, sigue.
0: Vale.
1: Aquesta ja volia dir.
0: No, us volíem preguntar quin és, per exemple, doncs, algun campionat o algun lloc que vulgueu arribar, el vostre somni?
2: Home, a veure, el meu somni seria anar al Mundial, òbviament, plan, el màxim que podria arribar, però sí que és veritat que, com hem dit, bueno, com hem dit abans, que és molt complicat, penso ara mateix, poder arribar a un Mundial, perquè és una cosa que necessites molts anys, plan, portem només 2 anys fent parelles, doncs necessitaríem bastants més per poder arribar-hi. Però sí que és veritat que seria un objectiu que m'encantaria, però bueno, bastant sueño.
1: Perquè el Mundial s'aconsegueix si quedes primer d'Europa.
2: Sí.
1: Vale, llavors és primer d'Europa, primer d'Àsia, primer d'Amèrica, no? No.
2: Sí.
1: Sí? Sí.
2: Bueno, penso que sí.
1: Ah, vale. Vale, llavors,
3: bueno, a part d'això, suposo que també necessites una puntuació.
2: Sí,
1: ah, vale.
2: Una puntuació.
1: Vale. Okay.
3: Sí, és com que et demanen uns mínims a part
2: de la classificació.
1: Sí. I ara m'ha vingut la pregunta, eh? Obteniu algun benefici econòmic quan guanyeu?
3: No.
1: No, eh?
2: Si ens gastem un munt de diners per guanyar la copa i la medalla.
1: Que, òbviament ja és molt, però clar.
2: Però no ens paguen
1: res, eh?
2: Res.
1: Ni al club, res.
2: No, res.
1: Bueno.
0: I quan marxeu de viatge i això,
2: tot de la butxaca.
1: Clar, és que...
0: A vosaltres, sí. No subvenciona el club.
1: És que, ostres, és que...
2: Ni la federació ni res.
1: Clar, és que la federació hauria de... No?
2: Sí, per exemple, ara, el dimecres que vens, marxem a Màlaga al campionat d'Espanya, sí. I ens ho paguem tot nosaltres.
3: Sí.
1: Que fort.
2: Bueno, i clar, lo nostre, més lo dels nostres pares, la nostra família...
1: No, clar, l'acompanyament... Perquè... Clar,
3: més lo de l'entrenador... Perquè
2: més final, lo de l'entrenador, que li hem de pagar nosaltres.
3: Ah. Al final... Hombre, al final ens està entrenant cada dia, ens està acompanyant allà a la competició.
2: L'entrenador
3: és com
2: no s'ho pagarà
3: qualsevol
2: ell.
3: Qualsevol esport que, bàsicament,
1: clar.
3: Si t'han d'acompanyar perquè és la seva feina i de més...
1: No, l'escolta, s'ha de pagar. S'ha de pagar tot.
2: S'ha de pagar. Sí, però que la federació no suelta nada.
1: No. Pues a veure si ens escolta la federació.
2: A ver si li arriba.
1: Oh,
0: comunicado.
2: Comunicado.
1: Vale.
0: Viala, tu.
1: Sí, però da igual, vale.
0: Per què?
1: És que...
0: Ah, bueno, pues no. Vale, pues seré que està.
1: I actualment, a competiu i tal, tu has dit, Cesc, que tu entrenes al Sant Josep.
2: Sí.
1: I tu fas, entrenes algun grup?
3: O no, jo ara mateix estic amb el cicle que estic estudiant i la resta és per entrenar i estudiar.
1: I, per exemple, Cesc, a tu t'agrada, no, entrenar? Creus que ser gran podria ser una possibilitat de feina o de fer alguna quan siguis més gran, dedicar-t'hi més a aquest sector?
2: Bueno, a veure, crec que el patinatge mai ens donarà de menjar, o sigui, tu no et pots dedicar només al patinatge, no.
1: No, vale.
2: Poder a la llarga, quan ja tinguis una quan siguis molt més gran, poder, sí, però sí que és veritat que si ets entrenador, doncs t'has de complementar amb algú més, o sigui, has de treballar d'altra cosa. Que jo aquest any, o sigui, és el meu primer any entrenant i la veritat que és algo que m'agrada, o sigui, ho he disfrutat molt, és algo que m'agrada molt perquè penso que com transmetre la meva passió com d'aquest esport a nenes que són petites, pues és com algo super bonic de veure. Entre 7 i 10.
1: Ah, són petites.
2: Sí, són petites. A
1: tu t'agradaria?
3: No, a veure, jo l'any passat sí que vaig estar entrenant en un grup de nenes petites, sí que és veritat que vaig haver de deixar-ho per centrar-me més en el que són els nostres entrenos i de més, perquè al final pues es necessitava, però sí, és una cosa que al final estàs ensenyant el que has après tu.
1: Clar, és que està molt bé.
3: I a més que estàs fent que la gent més petita i les petites del club i de més aprenguin a bàsicament com has après tu, i clar, crec que és una oportunitat perquè totes les nenes i de més puguin passar-s'ho bé i aprendre.
1: Totalment.
0: I que millor que la persona que t'ensenyi sigui algú que ho està vivint, clar, i sap el que és, perquè si no ningú t'ensenya el mat, vull dir, no connectes tant.
1: Sí, sí. No, total, sí, sí.
0: Sí, sí. I clar, has dit tu que mai el patinatge et donarà de menjar.
2: No.
0: Vosaltres creieu que el patinatge realment té el reconeixement que mereix?
2: Jo penso que no, perquè per exemple el patinatge no és un esport olímpic. O sigui, el patinatge sobre gel sí, el patinatge sobre rodes no.
1: No.
2: I jo penso que pues, bueno, a mi m'agradaria que en un futur ho pugui ser, perquè penso que és un esport que pues, és molt minoritari. En Catalunya poder no tant, perquè pues, no, se sent parlar
1: sí,
2: bastant
1: se sent
2: de patinatge
1: bastant,
2: aquí a Catalunya, però sí, fora sí. De Catalunya no hi ha gairebé clubs de patinatge, poder pues, en zones més tipus Portugal, Itàlia, i d'aquí a Espanya, pues, Galícia, i no sé quina...
3: Clar, hi ha zones que sí que és més com aquí, com per exemple Itàlia també és un lloc que es fa bastant, hi ha també molta influència, hi ha moltes parelles que són bastant bones del nivell i de més, perquè és algú que s'entrena i hi ha zones que, com per exemple, pel que he entès i de més, a Itàlia, per exemple... si és un nen que patina i de més, estan com que t'obliguen a fer parella pel simple fet de que estan buscant de que cada vegada hi hagi més parelles, perquè és un esport que tu pots escoltar de que hi ha patinatge i de més, però justament de parelles n'hi ha poques.
1: A però ha de ser noia i noia?
2: Sí, sí.
1: Ah, no pot ser noia, noia no. O noi, noi?
3: De moment no.
2: De moment no.
1: I això per què no es pot fer? Quin problema creieu que pot haver-hi aquí?
2: La veritat que no sé, però sí que és veritat que pel tema de la força i tal, poder seria complicat.
3: Sí.
2: O sigui, seria molt complicat trobar una, o sigui, és més fàcil trobar un noi que sigui molt fora, una noia que estigui molt fora.
3: O sigui, no significa exemple, que no es pugui fer.
2: Que no, sí, clar que no, que sigui possiblement hi ha alguna noia que pot aixecar-me a mi, saps? O sigui, no dic que no, però jo no podria aixecar a
0: una plana, noia,
2: no, no podria jo, saps?
0: Bueno, és el que has dit tu, el tema de la força.
2: Sí, jo penso que és això, el principal.
1: Vale.
0: Vale, doncs estem arribant al final del programa ja.
1: I passa ràpid això.
0: Sí, i us volíem preguntar si ens podríeu definir la vostra trajectòria amb una paraula.
3: Constància.
1: Sí. Constància.
2: Esforç.
1: Mira.
0: Molt bé.
1: Ha quedat clar. Sí, sí, tota l'entrevista s'ha repetit molt, aquesta constància, dedicació, esforç.
0: És que és amb com s'aconsegueixen les coses, al final, aquí sempre ho diem.
1: Sí.
0: Quan va venir batxillerat, també ho van
1: Home,
0: dir.
1: Sí.
0: Això.
1: I també amb els artistes, amb tots.
0: Tothom.
1: Tots. I quin consell donaríeu a una persona que ara vulgui entrar? Petita. Una persona petita que vulgui dedicar-s'hi.
2: Pues que si de veritat ho vol, que lluiti per poder-ho aconseguir, per poder-ho fer i per poder-hi arribar.
1: Que s'hi pot arribar.
2: Que s'hi pot arribar, que no és impossible.
3: Sí, i que ho digui, perquè és que literalment al final t'ha d'agradar, perquè si no és com hem dit abans, és molt difícil fer una cosa que no t'agrada i tenir el sacrifici de fer tants entrenos, tantes hores i de més. Si al final no t'agrada,
1: no
3: arribaràs gaire lluny.
1: Total, això està clar.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per
1: haver vingut. Hijo.
4: Gràcies a vosaltres.
0: I esperem que us hagi passat superbé. I esperem que doncs, la gent pugui connectar amb un esport, perquè no havíem portat a cap esportista.
1: No.
0: De moment. Esportistes, no,
1: no, els primers. I mira quins primers.
0: Sí. Però no marxeu, perquè ara arriba la nostra secció especial de l'expressió de la setmana.
4: Hòstia, a
1: veure. O sigui que expliquem de què va, no?
0: Sí. Doncs, Biel, l'expliques de què tracta?
1: Sí, de què tracta. Doncs des d'aquí a tota Ona volem fer que el català se segueixi parlant. Per tant, us proposarem una expressió catalana que ja no s'utilitzi tant. O que ja no, bàsicament, no s'utilitzi. Per tant, us direm l'expressió i heu de dir si sabeu el que vol dir. És a dir, heu de dir-nos el significat de l'expressió.
4: Vale.
1: Si no sabeu el que vol dir, ho diem nosaltres, vale?
4: Vale, vale.
1: Però en principi, si ho sabeu, molt millor. Quedeu millor.
0: L'expressió d'aquesta setmana és fer mans i mànigues. Sabeu què vol dir?
1: Vinga, va, penseu. Què pot ser? Fer mans i mànigues.
4: Sembla com esforçar-se, no?
3: Sí.
1: Molt bé! L'heu clavat, la sabíeu o no? O heu intuït?
4: No, però hombre, no sé,
3: potser està una mica relacionat amb l'entrevista com a
0: d'esforçar-se, sí.
1: Sempre intentem
0: com relacionar-la, perquè així que és clar. Guai. Sí, doncs és això.
1: És una frase que vol dir, bàsicament, esforçar-se molt per aconseguir alguna cosa. Per exemple, doncs, si jo dic, vaig a fer mans i mànigues per arribar a temps. Doncs és com vaig a fer el possible, em vaig esforçar al màxim per poder arribar. Però clar, perquè no s'utilitza aquesta expressió, Emma? Perquè...
0: Aviam, aquesta expressió ha deixat de fer-se servir bàsicament perquè estem com minimitzant el vocabulari i anant a lo senzill, com ho vaig intentar molt, vaig a fer el possible i bàsicament per això que minimitzem el vocabulari.
1: I arriba un punt que no es fa servir.
4: Sí, es perd, no?
1: Es perd.
4: Es perd. Sí,
0: es perd. Però fer mans i mànigues potser és com de fer això, no?
3: Sí, clar.
4: Em vaig a preparar, saps?
1: Exacte. Com... Pues, de fet té aquesta relació,
4: jo crec que...
1: Sí.
4: Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut, esperem que us hagi passat superbé. I res, que ja tocava tornar.
1: Ja tocava tornar perquè portàvem temps i, jo,
0: un mes
1: teníem
0: ja
1: ganes, teníem ganes.
0: Sí, ho hem disfrutat molt. I res, doncs,
1: fins aquí. Que sapigueu que s'està acabant la temporada, o sigui que estigueu atents a el que anem penjant perquè se vienen cosites.
0: Sí,
1: moltes cosites, oi?
0: Sí, moltes cosites. Molt bé, doncs aquí ha estat a tota Ona, la veu que vibra.
1: I no s'abandona, moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
0: Ens veiem, adeu.
1: Adeu.
5: Ona Bitlles. El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem. Ona Bitlles.

0: les mesquí, perquè els dies no passen i no arriba la mort, ni si l'heu demanada, ni si l'heu demanada, no un clot, perquè per tornar a néixer necessiteu morir. Jo som mai un clot, i no ho faig viure aquí.
1: I'm gonna try and get down to you.

0: Són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig de presó. La sentència, dictada per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
2: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
0: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
2: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar-se els 40, volíem dir, a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
3: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
2: També creix el risc d'incendi. Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
0: Doncs per tot plegat volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor les properes hores. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
2: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves de matinada, dissabte, diumenge, durant les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
0: Els esports, Anna Freixa, hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
5: L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor dimarts al vespre. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que el tribunal proposa suspendre-li la pena, en aquest cas si compleix algunes condicions.
2: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
0: Una sentència del Tribunal Suprem que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
2: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
6: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
2: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
7: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de derecho de las que provengo yo.
2: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
0: Doncs un seguit de decisions que feien avui doncs estar especialment expectants a la compareixença prevista del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Això sí, Sánchez no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant al PSOE com a l'executiu i en un acte sobre l'Espanya verda i digital ha volgut defensar la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
2: Sánchez, que ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
8: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que cal un avançament electoral després de la condemna a l'exministre Ábalos.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
9: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
1: Notícies en xarxa.
0: Arribem a la jornada àlgida de l'onada de calor que afecta Catalunya. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior, que poden superar fins i tot els 40 a la plana de Lleida o la Catalunya central. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant aquesta revetlla. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
3: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos. Quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
10: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
11: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc, i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
10: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: També des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts, com us deia, és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran i ha fet referència a aquesta onada de calor. M1FM, Maria Lara.
2: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
12: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
2: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginés de 3. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
0: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures. Al Maresme, ja durant el cap de setmana, ha picat fort la calor, amb temperatures que han arribat a superar els 34 graus, i la majoria dels maresmencs no ho porten gaire bé. Han parlat amb ells els nostres companys de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
14: Més sabem malament,
15: òbviament.
14: Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
16: Com mal. Yo personalmente muy mal, y la gente mayor yo pienso que peor.
17: Ha venido de golpe, y está muy de golpe, muy fuerte. Però cada any hem tenido la calor.
18: Ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
13: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
0: Les nits tropicals, un altre problema d'aquesta onada de calor, poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
2: Instal·lar cortines fosques a casa, contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuden que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí i durant la nit. Jordi Mestres Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
19: La temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
2: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
0: I és que aquesta onada coincideix també amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
2: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
20: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges.
15: Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol ha aconseguit resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients seran resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
21: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents i, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
20: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
0: És un 1/4 de 3. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
22: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
23: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
22: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
0: A Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Obrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família i ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic. Des del 2004 ha atès més de 400 joves de la Catalunya Central. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
24: Fa 2 anys que a la Catalunya Central hi ha la Barnahus, una casa on es centralitzen tots els serveis que pot necessitar un infant o adolescent de 0 a 17 anys que hagi patit una agressió sexual. Aquest servei a Manresa fins a data atès un total de 475 joves de les comarques centrals i ara es traslladarà en un nou equipament. N'ha parlat avui durant una visita a les obres el secretari general del Departament de Dret Social, Raúl Moreno.
25: Aquí veiem només una part que és la punta de l'iceberg, no? I per tant això és important també per fer reflotar, doncs, totes aquestes agressions que es produeixen sovint o en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar i de manera molt callada, no? I aquest tipus d'equipaments, exposar-los a la societat també dona exemple de quina és la voluntat, no? de protecció per part del govern.
24: L'edifici, que es fa en un solar cedit per l'Ajuntament, posa l'èmfasi en la protecció a les víctimes. S'està construint en forma de llar, tenint en compte les seves necessitats i intentant que se sentin el més com a casa possible. S'espera que el nou equipament es posi en marxa abans de finals d'any. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros.
0: El cap de llista de Junts a Barcelona per les eleccions municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
2: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
26: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27, i per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat.
2: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
0: Això serà el futur de Junts, però avui també és notícia el seu passat, perquè a Sant Cugat del Vallès el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidit l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Són 150 metres lineals del germen de Junts que estan formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia. L'acte ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. La directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuerva, ha explicat que s'ingressen els fons d'un dels partits polítics més rellevants de la història del país i n'ha destacat les sèries documentals de les campanyes electorals i els registres de militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha dit que Convergència Democràtica de Catalunya és una història d'èxit i ha destacat que durant tots els seus anys d'existència han estat al servei del país des del punt de vista de la gent i del territori. També ha destacat que en tot moment van ser una formació allunyada del sectarisme, populisme, demagògia i hipocresia política. Per la seva banda, l'expresident Pujol ha posat en valor la resiliència del partit davant diferents episodis d'èxits i fracassos que han superat al llarg dels anys i que han fet que en cap moment hagin estat residuals. El president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que amb l'ingrés d'aquest fons a l'Arxiu Nacional no només s'entreguen uns papers, sinó que passen a formar part del patrimoni col·lectiu i nacional de Catalunya. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat la ronda de parlaments posant en valor el paper que ha tingut Convergència Democràtica de Catalunya per la història del país i ha dit que és innegable firmar el servei que ha fet els catalans i catalanes treballant per la convivència del país. En aquest sentit, ha definit el fons de convergència que avui es diposita a l'arxiu com un tresor col·lectiu. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i els assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
0: Gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i repassem altres notícies destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
2: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
0: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
2: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte, i això tot i els dispositius policials al barri per evitar.
0: És moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
5: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
4: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
6: Bon dia. L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor dimarts al vespre. Els igualadins es van avançar amb 2 gols ràpids de Matías Pascual, els gallecs van empatar i Marc González, amb 2 dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
7: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un patit trampa, no? De veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament. I et diria que veia l'equip molt cansat i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veure les comes així, a mi quasi vam decantar la llàgrima i només entrar, no? Mira, el sud d'aquí, a tota la vida, ben petit. I quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra. Vull dir, veurem a veure quin respecte en tenen.
6: A la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit de la final, el primer al Palau Blaugrana, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer, el València el segon. La final és el millor de 5. I encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
8: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
6: I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica el Jordi Cervantes.
9: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la General i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
10: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. I jo sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
9: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
6: I un darrer apunt de futbol, perquè l'AEM ha anunciat que Samu Luna serà el nou entrenador del primer equip femení de cara a la propera temporada.
11: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a 2:45. Fem una petita pausa i seguim de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys-llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, de suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
7: Aquest cas per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
5: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
7: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i Catalunya Central. Per això la subdirectora de Protecció Civil Imma Soler fa aquestes recomanacions.
8: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
7: També creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
5: Per això mateix volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor que avui arriba al seu pic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn, a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
5: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
7: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves la matinada de dissabte a diumenge durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
5: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
7: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
5: Als esports, hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga masculina, Anna Freixa.
10: L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit, que serà demà al vespre a Riazor. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga al 1997.
5: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:15.
11: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que en aquest cas el Tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions.
7: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
5: Una sentència que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
7: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
12: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
7: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
13: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo, como que ya les he dicho muchas veces, que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.

0: cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en que cal un avançament electoral, especialment després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
3: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
4: Notícies en xarxa.
1: Arribem al pic de l'onada de calor. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a punts com la Plana de Lleida o la Catalunya Central. El servei d'emergències ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu de Catalunya. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi. Protecció Civil, per tot plegat, demana molta precaució durant la revetlla. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
5: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
7: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
5: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures durant diversos dies. Al Maresme ja el cap de setmana s'han arribat a superar els 34 graus i la majoria de la ciutadania no ho porta gaire bé i han parlat els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
8: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme on s'han enfilat encara més han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
9: M'he sabut malament.
10: Òbviament.
9: Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
11: Com mal. Yo personalmente muy mal y la gente mayor yo pienso que peor.
12: Ha venido de golpe y está muy de golpe, muy fuerte. Però cada any hem tenido la calor.
13: Ens hauríem de preocupar més perquè cada vegada va pitjor.
8: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
1: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina que fa el sector a nivell de prevenció.
2: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
14: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Encara en relació a la calor i als episodis de sequera, cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic, Barcelona ha fet balanç dels treballs que està fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica. És una eina que permet disposar de més recursos.

0: recursos hídrics alternatius destinats al rec dels espais verds, a la neteja de carrers i al clavegueram, i també al funcionament de les fonts ornamentals.
1: Els darrers treballs s'han fet a la muntanya de Montjuïc, on ja ha finalitzat l'obra civil de la construcció de tres nous dipòsits ubicats al castell, al viver de Tres Pins i als jardins de Joan Brossa. L'alcalde Jaume Collboni assegura que el conjunt d'actuacions realitzades han permès ampliar en un 20% la capacitat de la xarxa, cosa que representa un volum d'aigua anual equivalent a 60 piscines olímpiques.
0: L'aigua és justament un bon recurs per fer passar la calor als nens i nenes que avui han començat els campaments o casals d'estiu, que no només aporten valors i aprenentatge, sinó també són l'única via de conciliació per a moltes famílies. A l'Hospitalet, un miler d'infants dels barris de Collblanc i la Torrassa s'agrupen per participar en el casal de l'Associació Educativa Ítaca. I així ha estat el seu primer dia, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
2: Entre els nervis dels retrobaments i de fer noves amistats, la canalla dels casals que es fan a les escoles Màrius Torres i Ramon i Cajal de l'Hospitalet esperen amb candeletes sobretot les activitats d'aigua.
3: Pues me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz.
4: Hacemos juegos de agua y también la piscina y actividades.
5: Vengo desde segundo o tercero y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
2: Els casals de l'Associació Educativa Ítaca destacant per ser una de les úniques ofertes a la ciutat que manté el servei actiu durant el mes d'agost. No obstant això, des d'Ítaca asseguren que cada cop tenen més problemes per gestionar la part econòmica i és que les famílies es troben en situacions molt precàries. Lídia González és la directora de l'associació.
6: No ens trobem només amb una part econòmica que normalment solventem a través de diferents beques, sinó que ens estem trobant en situacions molt precàries relacionades amb l'habitatge, amb els treballs precaris.
2: Tot i les dificultats, monitors i voluntaris creen un espai de joc adient perquè nens i nenes socialitzin i creïn vincles, a més d'organitzar sortides i excursions refrescants i culturals.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans d'un grup de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
8: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
9: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
8: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
0: El govern espanyol, són 3:15, ha aconseguit resoldre en només 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellué, bon dia.
10: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
11: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents i, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
10: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
0: El cap de llista de Junts a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
1: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
12: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
0: Això a Barcelona, però hem de canviar de comarques perquè la demarcació de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. Més enllà del Pirineu, l'eclipsi solar esdevé un dels grans al·licients a Ponent. Avui han presentat la campanya de cara a aquest estiu. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
13: El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
14: Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar i, per tant, estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
13: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
0: I és moment de repassar altres qüestions destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
1: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
0: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la mina de Sant Adrià de Besòs, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
1: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte. I això, tot i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
0: Arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals.
1: Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones menors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física. La telemàtica s'obrirà l'1 de juliol.
0: I és moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
16: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
15: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: David, seguim amb tu i amb més propostes, perquè a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kavani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró. Aplega obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació.
15: L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
17: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
15: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
17: Amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial perquè vivien bàsicament aterroritzats.
15: A Estats canviants, Kiwanga presenta tres obres de nova creació: Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
18: El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
0: Escoltem la mítica havanera El meu avi, perquè Calella de Palafrugell la recupera a la cantada d'havaneres d'enguany, després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
18: El timoner i el mestramo i 14 mariners.
1: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat Baix Empordanesa, el dissabte 4 de juliol. Serà a 10:45 de la nit.
18: Els nois de Calella.
0: A ritme de vanera arriben els esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
19: Bon dia, Marta. Sí, l'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo en aquesta ocasió per 4-2 i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor endemà al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual. Els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
20: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no? De veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts hem sigut excel·lents. Després hem baixat, ens hem superat físicament. I ja diria, veia l'equip molt cansat i crec que els dos gols del Marc, a la segona part, ens ha donat una aigua bestial. Veia les comes així, a mi quasi vam de cantar la llàgrima i només entrar, no? A mi el sud d'aquí, a tota la vida, ben petit. I quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
19: La darrera vegada que l'Igualada va guanyar la Lliga va ser el 1997. I a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit, el primer al Palau Blaugrana de la final, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer i el València el segon. La final és el millor de 5. I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica Jordi Cervantes.
21: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
22: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Jo sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ls pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
21: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
19: I en futbol sala, el Linyola no va poder aconseguir remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a primera divisió femenina de futbol sala. Havia perdut 1-4 en el partit d'anada i ahir a Galícia, a la pista de l'Estrela Futsal, va perdre per 7-4. Montse Carles n'és la capitana.
23: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant de... Som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. i qui diu Espanya internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països portes el nom molt més enllà d'Espanya.
0: Gràcies, Anna Freixa, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
5: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
6: El teu cosí és que no sé què li està passant però s'està com obsessionant amb mi.
24: Jo vaig notar com electricitat.
5: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
6: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
25: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
26: ¿Qué estás haciendo?
27: Soy yo, Joel, tu hijo.
5: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
26: Pensé que tu moriries antes.
28: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
29: ¡Lliga! Així us declaro, marit
26: i obert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
29: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
28: Gràcies, gràcies.
30: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar.
31: Un altre cop l'extinció, no?
5: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipat, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
32: Bus, queda't aquí, ja hi vaig jugar.
33: No m'hi veus capaç, oi?
34: Quin ponxo!
35: Fa gràcia que es tornin a barallar.
36: Oh, i tant que sí!

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Aquest 27 de juny prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esvivi. Organitza Nou Gim i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Bitlles, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
2: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

0: Escoltes Ona Bitlles 107 FM.
1: Aquest 27 de juny, prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudebitlles. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esvivi. Organitzen Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Bitlles, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
0: Escoltes Ona Bitlles 107 FM.

Take your time to just enjoy.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Moltes vegades comentem aquí que el futbol és un estat d'ànim. Realment no és exactament això, no? És, diguem-ne, que el futbol reflexa les incongruències de l'ésser humà. Per exemple, la selecció espanyola, el primer partit del Mundial, empata amb una selecció de Chichinabu, com és la de Cabo Verde. I sembla que s'acaba el món, que ve la debacle, que un asteroide destruirà el planeta. I després, el següent partit, Espanya torna a jugar amb una altra selecció de Chichinabu, com és Aràbia Saudí, i en marca 4. I llavors l'eufòria es desferma i sembla que anem a que Espanya sigui a punt de guanyar el Mundial. I aquestes incongruències passen en moltes coses de la vida i del futbol també, com per exemple la gent que s'omple la boca amb els valors dels clubs, no? El respecte, la disciplina i tal, i el primer partit comença a insultar l'àrbit, o en el futbol base li diu el nom del porc a la mare del jugador rival que la miota 10 anys, no? I aquestes incongruències sovint les vestim com de, doncs això, de sap d'ànim. Comencem.
0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: Fa uns anys, en una de les meves vides, competia amb una cosa...
2: Oh. Molt bona tarda, són les 7 i estem a la freqüència del 107. Estem a Ona Bitlles i... Estem a Ona Bitlles... I ens toca parlar avui una mica de diferents temes, de la selecció, de jugadors, de fitxatges, etc, etc. Joan, algun problema?
1: Bueno, que no et sento a través del vidre, però bueno, tampoc s'acaba el món.
2: A veure ara?
1: No.
2: Tampoc? Bueno. Parlem de... Bueno, has començat en aquest davantal parlant de la selecció. És veritat, és un país, o Espanya és un país, diguéssim, de grans contrastos, no? El primer dia, doncs, amb l'empat amb Cap Verd, doncs, s'enfonsa i no valia res ningú. I després el que dius, no? Guanyen contra Aràbia Saudí, que, bueno, doncs, tu ho comentaves, no? Si aquests són els millors, no és d'estranyar que el Ronaldo faci gols encara. Però jo crec que sobretot el que és la caverna mediàtica de Madrid encara diguéssim no ha digerit el fet de que no hi hagin jugadors del Madrid, i l'altre dia ja començaven una mica, doncs, a parlar del rendiment de Lamine Yamal.
1: Sí, bueno, ara tenen el Cucurella, no? De Madrid. Ara el Cucurella serà el millor jugador d'Europa perquè és del Madrid. Això es resumeix avui, i llegia a les xarxes el retuit d'un tuit d'aquelles associacions rares com era allò, castellano parlantes en València, alguna cosa d'aquestes, no? Tots acabien d'aquests. I deia que, malgrat el resultat era 4-0, per ell, fins que no marqués un espanyol, seguirà anant 0-0. Perquè, clar, el primer gol era d'un català musulmà i negre, i els altres, el segon i el tercer, eren d'un basc, i l'últim era en pròpia porta, no? I però hi ha gent que això ho porta a pie juntilles, vull dir que, bueno, el nom de la caverna és el que millor s'hi va, perquè a vegades penses que aquesta gent de quina cova surt, no?
2: Exacte. El que t'anava a dir, ahir vas fer un esforç, entenc que pràcticament sobrehumà, i vas visionar el partit de la selecció espanyola amb total professionalitat, no? Per poder avui parlar aquí en el Orsay. Què et va semblar la selecció espanyola?
1: Primer tinc que dir que ja vaig intentar veure el primer, el de Cabo Verde, perquè vaig pensar, home, fa 40 anys que no miro la selecció espanyola, però, home, ja que agafo la responsabilitat de col·laborar en aquest programa, home, pues si no m'agrada m'aguanto i ja està, no? Si no, perquè col·laboro. podria dir, no, no, jo durant el Mundial no vinc perquè no m'agrada veure la selecció espanyola, pues, em sembla una criaturada. El primer partit vaig veure 10 minuts, un quart d'hora, perquè allò era avorridíssim, i vaig pensar, aquest partit ja l'he vist moltes vegades i no marcarem un gol ni a l'Arcoiris, no? Ni en castellà, ni a l'Arc de Sant Martí. I el d'ahir sí, el vaig veure sencer, pràcticament, menys una estona que em vaig anar a preparar una cosa a la cuina. Bueno, és que era el mateix partit que haguéssim tingut que fer el primer, que és sortir amb les ganes de no es falta de ganes, amb la velocitat d'execució necessari per obrir un equip que es tanca amb 10 a darrere.
2: Sí.
1: Potser també els jugadors tenen més adequats, eh? Uh-huh. I no és el mateix que el Ferran Torra jugui a la dreta que jugui al Lamin, no? Bueno, una altra incongruència del Lamin, no? Suposo que els mateixos que deien Musulmana que no vote ara estan encantats de que el Lamin hagi tornat a jugar i marqui i aquestes coses.
2: Sí, no, bueno, segur.
1: Una altra incongruència. Tu llegeixes la premsa i sembla que hagin fet el gran partit de semifinals contra l'Alemanya. Allà més Aràbia Saudí, amb tots els respectes del món per Aràbia Saudí, per Cabo Verde i per altres seleccions, tenen el nivell que tenen.
2: Clar, sí. És el problema d'haver eixamplat, no? Aquest any de passar a 48 seleccions.
1: Almenys són una bestia.
2: Una mica més i bueno, i anem nosaltres també a jugar.
1: Sí.
2: Abans comentar...
1: Que Cabo Verde va tenir que buscar on estava. Que no sabia ni on estava. Bueno, sabia que, no, que estava per allà a l'Àfrica Meridional, però
2: sí.
1: No sabia exactament per on queia, eh?
2: Sí, no, això els ha sigut un reclam turístic, i més ara que han fet l'èpica del porter, que a veure, tampoc és que fes grans parades, tampoc és...
1: Bueno, ell va empatar amb Uruguai, que ja té mèrit, també, eh?
2: Vull dir que
1: encara es classificaran. A mi em sembla del Mundial aquest nou, em sembla una animalada.
2: Sí.
1: Vull dir, ampliat en els equips. Jo no dic que segons quines zones no tinguin que tenir representació, perquè si no seria un Mundial, no? Però clar, s'acaben classificant seleccions, que amb tots els meus respectes
2: no tenen cap disseny, home.
1: Estem a mudar sempre després de temporades molt llargues. Ara s'han de xupar no sé quants partits més, no? I alguns són innecessaris, la veritat.
2: Bueno, aquí tenim, per exemple, el cas de Rafinha, no? Que ja tot començar el Mundial ja s'han seleccionat.
1: Clar, és el que ja comentàvem abans de començar el partit, no? Les lesions musculars et recuperes, el Lamin es corre el perill que li passi el mateix.
2: Sí.
1: Et recuperes, ja estàs bé, entrenes, ja estàs bé, i a la primera que fas dos esforços continuats et trenques una altra vegada. El que passa és que clar, un jugador no... clar, dir-li no, és que tu no jugaràs fins a quarts suposant que ens classifiquem, és que per això ja no te l'emportes, no? Bueno, però és aquest perill.
2: Ara que parlem de Rafinha, abans comentàvem que potser aquesta seria la temporada idònia per traspassar-lo, no?
1: Sí, a l'últim partit a l'últim programa que vam fer, que em vas comentar que juguéssim aquí traspassaríem, i jo vaig dir que potser era el moment de vendre la Rafinha. I ja sé que molta gent pensarà que estic boig, però és el moment en què li trauràs més rendiment econòmic.
2: Sí.
1: I ell també, amb un contracte. També és veritat que és el que comentàvem abans del programa, que també és normal que el Flick com a mínim aquesta temporada no vulgui traspassar, perquè fins que no s'asseguri que la pressió sense Rafinha funciona igual que havent el Rafinha, no se la vol jugar, no? També.
2: Sí. Tot
1: però
2: i que,
1: l'ideal seria això.
2: Sí, jo crec que ara seria el moment, i tenint en compte, jo ho he dit més d'un cop, que em sembla que el nivell del Rafinha de fa dues temporades no el tornarà a assolir, i fins i tot no sé, jo crec que estava una mica allò tocat, no?, per la vareta màgica. No sé si dir que estava per damunt de les seves possibilitats, perquè jo abans no l'havia vist, bueno, la temporada anterior, que no, l'home no estava, no li va sortir bé, però que jo crec que aquest nivell de fa dues temporades, que li sortia tot, no li tornarà a passar.
1: Això a vegades passa, que hi ha jugadors que una temporada foten la temporada de la seva vida, no?
2: Sí.
1: Però jo crec que Rafinha ha triomfat perquè primer, perquè és bon jugador, no? Segon, perquè el tio ha tingut la perseverància de seguir treballant fins que ho va aconseguir, no?
2: Sí.
1: Perquè un altre, després del primer any que haguéssim tingut de marxar, igual hauria dit, potser me'n vaig abans que em fotin fora. Però també és el jugador ideal per aquest esquema de joc. És a dir, amb un altre club potser no donar, o amb un altre esquema no, potser no donarà tant de rendiment.
2: Sí.
1: Però els anys també van passant, no? I no crec, parlant en temes econòmics, en temes de traspàs, no crec que es revaloritzi més.
2: No.
1: Més aviat al contrari, no? I a vegades ens deixem portar pels sentiments, no? És a dir, que un jugador que ha passat per la Barça no pot fitxar mai per el Madrid. Això, a part que la història demostra que és mentida, no té cap sentit. I a vegades també hi ha jugadors que, perquè li tinguis carinyo, perquè ha triomfat aquí, o perquè és de la Pedrera, aquest simple fet fa que no vulguis que se'n vagi. A vegades el més intel·ligent és que se'n vagi.
2: Sí, mira, ara que parlem d'això de seleccions i tal, que abans et comentava que a mi un jugador que cada cop m'agrada més i que no se sent pel Barça, clar, jo no sóc el tècnic, és l'Oyarzabal.
1: Sí, jo recordo que diverses vegades aquí, que sobretot el Julio havia insistit en aquest jugador, i jo deia que no l'acabava de veure, per aquest jugador pel Barça, jo deia que no l'acabava de veure, perquè és relativament fàcil és un dia, però que no és el mateix ni un Fala Real que juguen al Barça, i tinc que dir que aquests dos partits, malgrat el primer es va passar 30 minuts sense tocar la pilota, que també té mèrit, o té de mèrit, no? De tots plegats, no només d'ell, però sí que m'he fixat precisament com juga sense pilota, no? I, hòstia, tinc que canviar d'opinió, eh? Vull dir, potser sí que és un jugador pel Barça, eh? Ara, preferiria un davanter amb més empaque internacional, per entendre'ns, amb més experiència internacional. I la Real, jo no sé si el deixaria anar tan fàcilment, vull dir que no sé. Però que igual que deia que no ho veia, pues ara tinc que canviar d'opinió. No em sembla un jugador que podria encaixar bé, amb el joc del Barça. Però és un... aviam, que se m'entengui, és un altre Ferran, eh? En el sentit de que no és el killer típic.
2: No és un davanter centre.
1: Malgrat estar en el lloc adequat per rematar, però és un jugador que s'associa molt bé, juga molt bé sense pilota. A mi m'està agradant, la veritat. No sé si és que abans m'havia mal fixat amb ell o no m'havia fixat ho suficient, això està clar.
2: Sí. El que abans també dèiem, o almenys deia jo, que el Real Madrid s'està reforçant força,
1: Sí, força bé, ara més.
2: Força bé, sí, amb el Cucurella, el Bernardo Silva, Silvia Silva, ha fitxat un lateral dret, un central.
1: Sí, el que sempre dèiem. Primer, què ha fet? Ha tornat a fitxar tot el que va fitxar l'any passat, perquè el que va fitxar l'any passat la va cagar. O sigui, el lateral dret fora,
2: el Carreras,
1: el lateral a l'esquerra també fora, el Carreras, el central que van fitxar,
2: el
1: hispano-holandès també fora, i el migcampista, l'argentí, que era nou Messi, doncs tampoc els hi ha
2: donat. El Manzantuono, sí.
1: I el primer que hem fet és tornar a fitxar el mateix, vull dir, que
2: sí, clar.
1: En dos anys s'han gastat 200 milions o més en quatre llocs, no? I després, clar, portem dos anys dient-ho, no nosaltres perquè som molt llestos, ho diu tothom,
2: que ho som, no?
1: Necessitàvem gent al mig del camp, amb cara i ulls.
2: Clar,
1: la primera oportunitat que els hi ha caigut per allà del Bernardo Silva, l'han aprofitat.
2: Clar.
1: I suposo que fitxaran algun... Jo crec que fitxaran algun migcampista més, però algun migcampista de cobrir molt de terreny i que en el fons Valverde, Camavingas i companyia, tinc la sensació que el Mourinho no s'hi deu agradar massa, eh?
2: Ja. El que és curiós és que almenys aquests dos noms, el Cucurella i el Bernardo Silva, semblava que sonaven pel Barça, no? Semblava que ja tenien, com havien arribat a un acord.
1: Bueno, suposo que més que un acord ja havien arribat a acords de lo que cobrarien i tal, no? Però, clar, el problema és que al Barça la prioritat absoluta és el davanter. Per tant, la resta de llocs, no és que siguin secundaris, però fins que no solucionin el davanter no poden acabar de solucionar la resta, per una qüestió de peles, eh? Vull dir que, I clar, jo s'entenc tant a Cucurella com a Bernardo Silva, eh?
2: Home, i tant, sí, són professionals i han d'anar no,
1: i que, bueno, em van donar en llarg, sí, et volem, et volem, però de moment no puc dir que sí. Jo et soc l'oportunitat d'anar al Madrid i a l'entrenador et diu és que et vull, pues...
2: Jo és que sóc una mica mal pensat. Vols dir que no han anat a prendre-li els jugadors igual que vol prendre-li al Julián Álvarez, si és que algun dia...
1: No, jo crec que el de Julián Álvarez va ser més una pantomima, com que el Florentino va sortir al programa dient que faria una oferta de 150 per un galàctic, per si de cas i per tocar els nassos, l'endemà va fer una oferta de 150 per l'Álvarez, que ja era evident que a l'Atlètic de Madrid diria que no, però bueno, és que jo crec que estan fitxant el que els fa falta,
2: sí.
1: Vull dir, clar, jugadors que poden fitxar pel Barça o al Madrid tampoc n'hi ha tants, entén-me. Jo, clar, si en tens algun sueldo, o sigui, Bernardo Silva sense...
2: Que ve lliure, sí.
1: Que ve lliure, i l'altre, que el club està disposat a vendre'l, el Chelsea, i el jugador vol marxar d'allà i vol tornar a la Lliga Espanyola, doncs és normal que ho aprofitin. Si a més estan a les posicions que han de cobrir, i a sobre l'entrenador si diu que compta amb ells per l'equip titular, cosa que aquí no tampoc passava, no? És normal que se'n vagin allà.
2: Jo, una mica per acabar amb el tema del Madrid, bueno, tot i que després en tocarem una mica així tangencial, jo, com és que té tants diners al Real Madrid?
1: És una bona pregunta.
2: Perquè jo recordo que quan el Futbol Club Barcelona va fitxar el Maradona per 300 milions de les antigues pessetes, van haver d'explicar-ho en el Congrés.
1: Sí, bueno, la llei ha canviat, no? Perquè tu parles d'una època que no havia les societats anònimes, no? Però i la llei ara és diferent. No acabo d'entendre com el Madrid disposa de tants diners, perquè no ho entenc. Vull dir,
2: bueno, jo sempre...
1: o està tirant d'un coixí que tenia, que no ho sé perquè no em sé els números del Madrid, però si segueix gastant molt i té problemes amb els ingressos, com sembla ser que li segueix passant amb els concerts i tal, doncs tindrà un problema per quadrar pressupostos. També és veritat que, clar, el Barça, un dels problemes que té és que té moltes seccions, no?
2: Clar. Això tens raó. Bueno. Jo, de totes maneres, diguem mal pensat, sempre he cregut que el Madrid és com bueno, allò que diu la cançoneta de l'equip del govern, és l'equip de l'Estat, sí, i jo per mi que rep diners directament,
1: bueno,
2: de l'Estat.
1: Allà directament no ho sé, però quan van fer les quatre torres dels aparcaments al Santiago Bernabéu, van dir, home, però hem de recalificar els terrenys, i l'endemà estaven recalificats.
2: Sí.
1: Aquí vam trigar 10 anys per recalificar, per fer l'Espai Barça.
2: Vull
1: dir, és que ho d'allà...
2: És un altre món. És un altre món. Escolta, la gran, diguéssim, sorpresa, el nivell que està mostrant el Messi, que el donaven per mort, i no estava mort, és que estava dormint, no?
1: Estava de parranda.
2: Sí, estava de parranda.
1: La gent que dona per mort al Messi, jo crec que només el donen per mort els de la caverna,
2: sí.
1: Perquè, bueno, és que no l'entenc, no? A mi m'ha sorprès relativament, no? Però suposo que haurà fet, quan es va acabar la Lliga Americana, pues haurà fet un pla de preparació físic per arribar en òptimes condicions, no? Perquè en el fons té 38 anys,
2: sí.
1: Per molt que el seu joc no es va ser molt físic, home, tampoc pot anar gastant-se, perquè si no, no arribaria ni a xutar, com aquell que diu, no? I bueno, la gent no, que digui, no, el Messi no farà res perquè ja té 38 anys i farà ridícul, el primer dia en fot 3. Però a mi no em marca cap altre més, però sí, és que a més cada vegada que llegeixo declaracions d'exjugadors,
2: sí,
1: fins i tot d'exjugadors del Real Madrid, em sembla que ja ho he dit alguna vegada, sí, però és que cada vegada són més, que diuen, és que no hi ha discussió possible, el millor de la història és el Messi, i el que no digui això és que no té ni papa de futbol.
2: Sí.
1: I ho diuen exjugadors del Madrid.
2: És veritat. En canvi, tenim, bueno, que la premsa esportiva de Portugal ha estat bastant crítica amb el paper del Cristiano Ronaldo.
1: Clar.
2: Que potser li estan demanant que faci un pas al costat.
1: Bueno, és que ja fa temps que l'haguessin hagut que fer, no? Vull dir que primer perquè té més anys que...
2: Perdó, té 40 anys.
1: Té més anys que el Messi, em sembla que en té 40 o 41.
2: Té 40,
1: sí. Sí, és que no som... És que l'edat no perdona. Segon que, bueno, la lliga americana no és tan competitiva com les lligues europees.
2: No, l'Arabia jugarà.
1: No, pel Messi. Però és infinitament més competitiva que l'Aràbia Saudí.
2: I tant.
1: Clar.
2: Bueno, i és el que deien.
1: Sé que a Ronaldo, amb el seu ego malaltís, perquè per mi és malaltís, a part de no saber donar... saber quan el teu temps ha passat, doncs jo que intento veure el màxim de, no de partits, perquè no puc, però de resums, home, feia una mica de paneta.
2: Sí.
1: Perquè a més anava totes les pilotes com no eren per ell, i...
2: I a més és, també ho havíem comentat algunes vegades, que el Cristiano Ronaldo basava el seu joc en el físic, una gran potència, i clar, això ho ha perdut. No és com el Messi, que sap dosificar-se, pot caminar, pot col·locar-se bé. El Cristiano Ronaldo era tot força, no?
1: Jo recordo, em sembla que ho vaig explicar un dia, el primer dia que vaig veure jugar Cristiano Ronaldo, quan estava al Manchester,
2: sí,
1: encara.
2: Sí.
1: I ens va tocar una eliminatòria amb ell, i jo pensava, bueno, aviam aquest tio que tant diuen, i les primeres jugades, allò que veus que corre com un desesperat, però és que després el veus jugar, i dius, és que aquest tio és molt bo. Vull dir, en carrera era molt complicat parar-lo, perquè no és que li fotés una pilotada a la pilota i apretava a córrer com alguns, no, és que corria amb la pilota.
2: Sí.
1: I clar, però era molt físic, molt físic. De fet, segueix tenint un físic que dius, home, per tenir 40 anys el tio s'ha fet un atleta.
2: Clar.
1: Però bueno, el futbol és més que això, no? A mi, quan veig jugadors que no se'n s'ha pogut retirar temps, en general passen tota
2: abans
1: la vida.
2: Abans comentaves del Modric, no?
1: El Modric també, que també té 40, i els veus, no diré arrastrant-se pel camp, però poc li falta, eh?
2: Clar, no tenen aquella frescura, no els hi falta aquell segon...
1: Hi veus molta diferència, no? Per això, per exemple, Lewandowski, que jo sempre deia, a mi és un jugador que m'encanta, però crec que ja ha arribat el seu moment, perquè ja estava en aquesta fase, de dir, hòstia, a partir d'aquí ja en començaràs a... Segueixen sent bons jugadors, però, hòstia, hi ha un moment en què dius... me'n vaig amb la lliga no tan forta. I clar, jo entenc que si fa molta il·lusió anar al Mundial, i el Modric, que em sembla que porta 3 Mundials que puja al podi, no? O a Croàcia,
2: sí.
1: I entenc que tenen tirada això, no? Però ja, potser també has de reconèixer el moment en què...
2: Clar, i el seu entorn també hauria de dir-los.
1: Que molestes més que una altra cosa.
2: Exacte. Una altra de les agradables sorpreses també és, bueno, l'estona que va jugar aquest juvenil del Barça, sí. Belkarim, que sembla que té, bueno, bones traces.
1: Vaig veure el resum del primer partit d'Egipte, i no sé si va sortir 30 minuts o així, i clar, el resum veus res, no?
2: Sí.
1: Però sembla, bueno, des de l'ú és un castellanisme, no? Però ja tampoc ve d'un, perquè en faig tants. Hi ha una generació, la del Lamin, el Cobercí, aquest tio, que juguen amb una tranquil·litat i amb un que en castellà diu despertajo impropi de la seva edat, no? A mi no em desagrada, eh? Ara, clar, li queda molt, eh?
2: Li queda molt, sí.
1: Li queda molt perquè va per estrella, però ara s'ha de modelar el futbol professional europeu, no?
2: Clar.
1: Bueno, el futbol base ja sabran com fer-ho. I ja veurem com reacciona ell, també, eh?
2: Clar, però, clar, clar.
1: Si torna en plan d'estrelleta i dir que jo ja soy una estrella i tal, tindrà un problema.
2: Uh-huh. Ah, mira, se m'havia oblidat abans que ara tanquem el tema del Madrid, que el Florentino ja ha presentat l'informe aquest de 200 pàgines
1: sí,
2: a l'Infantino.
1: Sí. Cosa que no m'entenc, perquè la UEFA ja li ha dit 40.000 vegades que mentre hi hagi un procés obert judicial no pensa fer res.
2: Clar.
1: Per molt que insisteixi, és allò de... Però bueno, aquest tipus de gent són així.
2: Bueno, de... obsessius.
1: Bueno, més que obsessius, fins que no contestes el que ells volen, ells segueixen. És un tipus de gent que em treu bastant a la vida privada, em treuen de polleguera. Jo normalment ja faig un atac preventiu. Els envio la merda la primera vegada i així m'estalvio que m'insisteixen 50 vegades i els acabi enviant a la merda la que fa 50, no? Però bueno, a vegades no t'ho pots remetre.
2: Escolta, deixa'm entrar una mica en el pla personal i comunicar la teva entrada en el futbol quintinent.
1: Sí.
2: Sí. Amb càrrecs de responsabilitat, vull dir que el Riudebitlles ja cal que es calci, no?, amb el projecte que tindreu.
1: Bueno, ja veurem, no? Perquè, bueno, formo part de la Junta Nova que ha entrat i la veritat és que és un món que des de dintre no el conec, no? I com vols, eh? Però em tinc per un tio que aprèn ràpid, en general,
2: encara
1: que l'edat no perdona, no? Però les idees del projecte que hi ha sempre són bones, després la realitat es fa tocar de peus a terra, no? Però jo crec que el futbol és... perdó, l'esport, en aquest cas el futbol, hi ha una sèrie de llenguatges que són universals. Un és l'esport, l'altre és la música, la dansa, hi ha altres, eh? I són un tipus de llenguatge on no importa qui ets, ni d'on vens, ni el nivell que tens. I això crec que és una eina molt potent que no es fa servir, no? O es fa servir poc. Amb això que vull dir, que no és tant que un equip, que també, que un equip vagi pujant, intentis pujar de categoria, perquè és evident que un club com el...
2: Per competeixer, esclar.
1: Tindrà el nivell que tindrà, i quan un equip de la comarca puja a tercera catalana surt els diaris, no?
2: Sí.
1: Com el Puigdàlber o...
2: Correcte, sí, sí.
1: O Gelida, aquest any. Però Gelida,
2: felicitats per això, eh? Sí, sí.
1: Gelida és molt més gran que... Però bueno, Puigdàlber no tant. O no ho és. No és només l'objectiu d'aconseguir bons resultats, sinó crear una base de, una base des de baix, i a ser possible que intentar ajudar a millorar la societat, no? Que crec que això es pot fer des de qualsevol lloc, des d'una coral, l'associació lectora d'on sigui, l'associació de, jo què sé, ho invento,
2: sí,
1: de pares alcohòlics, que no existeix, però que,
2: però que
1: si existís tindria molts socis. Vull dir, des de qualsevol lloc de l'àmbit, no és només... A vegades pensem que la societat només es transforma des dels partits, i sovint des dels partits és des d'on menys es transforma la societat.
2: És la societat,
1: no?
2: Civil.
1: La societat civil. Jo crec que fomentar des de la base, que és una mica la idea en aquest cas d'Avila Casanovas, que és el president, no? El futbol base per aconseguir, primer, tenir una bona base de gent, i segon, i això s'ho complicat sense entrar en incongruències de les que dèiem al començament, de si tens uns valors fomentar-los, no?
2: Sí.
1: Bueno, és molt fàcil dir-ho i ja veurem si és més difícil fer-ho. I l'integració social en molts sentits, des del femení, no sé, hi ha molta gent que pot fer futbol, encara que no ens ho passem pel camp, no?
2: Sí.
1: Jo,
2: no.
1: A nivell personal, ja sé que ara no té res a veure, però vaig estar col·laborant bastants anys amb un club de disminuïts psíquics, no? Jo en aquell moment, que encara vivia a Barcelona, ja sé que ens passarem de temps, eh?
2: No, tranquil, no, explica.
1: Mira, ja pujat t'ho explico. Jo en aquell moment era un altre tipus de persona, ni millor ni pitjor, era diferent, no? I per mi els disminuïts psíquics no existien. No existien, però com no existia molta gent, eh? I no existien i m'era igual, eh? Vull dir, bueno, sabia que existien, però la pel·lícula no anava amb mi, no? Amb la parella que tenia, que va ser molts anys, i la mare del meu fill, ella on treballava, un dels seus companys era disminuït psíquic, i tenien un club, des de feia molts anys, un club on tots eren adults, bastant adults, de 40 cap a dalt.
2: Sí.
1: I sempre m'insistien que un cop al mes jugaven a futbol, que els anés a veure, havien fotut una banda que no vegis, no? Avançava allò els diumenges, em compro el diari, em dedico a llegir el diari tranquil·lament tot el matí, i al bar, a casa meva, on sigui, i després me'n vaig al cine o me'n vaig on sigui, no? I un dia, allò, ves perquè caigués la meva dona, la meva dona llavors, i vaig anar-hi, vaig pensar, ah, no m'ha dit, doncs els anirem a veure, no? Jo vaig pensar, serà horrorós, això, tan horrorós que em vaig comprar la Vanguardia, perquè la Vanguardia, trigues a llegir una Vanguardia al domingo, vaig pensar, em fotrà la grada, em fotrà llegir, que els bombin, no? El primer impacte que vaig tenir, jugaven, vella, perquè ja jugaven abans que jo, a la Salle Bonanova, del barri de la Bonanova de Barcelona, i havíem quedat a la plaça Bonanova. I la primera impressió que vaig tenir, jo vaig arribar amb la que era la meva parella, va ser collonant, perquè de cop i volta 7 o 8 persones que semblaven sortides d'una pel·lícula de David Lynch se m'acostaven, caminant com podien i cridant, a saludar-me i abraçar-nos, no? A mi se'm van posar els peus de punta, sincerament, eh?
2: Segur, segur.
1: Vaig pensar, no sé per què has vingut. Però bueno, doncs, com m'havia promès canviar, no sé, de tant capullo integral, ara sóc un capullo integral a les dones, abans ho era full time. Es van anar a veure, i clar, van començar a jugar a futbol sala, i que era boníssim, no mirar, lògicament, però jo veig rodar una pilota i no puc evitar intentar xutar, no? Són com els nens.
2: Clar.
1: I el pare d'un em diu, si vols, per fer alguna cosa pots arbitrar, eh? Vaig dir, home, arbitrar no és la il·lusió de la meva vida. I jo ja tenia quasi 40 anys, eh? No era un xaval. I ja feia bastants anys que no jugava. I em va dir, home, si vols jugar, juga. Dic, home, però si vaig amb texans. I després vaig pensar, bueno, per aquest nivell, no? Total, que vaig començar a jugar. I vaig estar bastants anys jugant un cop al mes, entre altres activitats, amb ells. No?
2: Ah, molt bé.
1: I al final vaig aconseguir que més o menys juguessin com un equip. I vaig aprendre molt d'aquesta gent. Molt.
2: Clar,
1: però
2: clar.
1: Molt vol dir, van aportar molt més ells que jo a ells. No? Perquè el que necessitaven de mi era ajuda. Però s'hi podia donar jo com s'hi podia donar qualsevol persona, i el que em van ensenyar ells difícilment m'hagués pogut ensenyar una altra persona.
2: Clar.
1: Perquè va ser una cura d'humilitat. I perquè la gent es faci una idea, un dels dies que ens canviàvem al vestuari, ells tenien una coral també,
2: sí.
1: Una coral federada, jo no ho sabia, i també tocaven instruments i tal. I entre ells parlaven, ja t'has mirat la partitura aquesta, no sé què, i jo pensava, però aquests, em perdó, perquè ja sé què és, perquè ara diré una cosa que és absolutament incorrecta, però és el que pensava en aquell
2: clar.
1: Moment. Vaig pensar, aquests que no saben fer l'àlbum, que no puc, es foten la pel·lícula de que miren una partitura. I jo recordo que els hi vaig dir, jo llavors tenia quatre nocions del que eren les blanques, les negres i poca cosa més, eh? I les corxees, i perquè en una altra vida havia posat lletres a unes cançons d'una cantant i ho havia tingut que aprendre. I jo els hi vaig preguntar, però vosaltres toqueu en partitura? Com pensant, a mi no em preneu el pèl. I es van mirar entre ells i van dir, clar, aquest es pensa que com que som redreçats som tontos.
2: Ostres, que bo.
1: Diu, doncs pues clar, que toquem en partitura. I em va fer tanta vergonya de que dos desagapaos amb un coeficient mental
3: No sé si bueno, per sobre, perquè estem parlant de gent amb disminució, eh? Vaig pensar, és que sempre em passa el mateix, et penses tan llest que després la realitat em posa a puesto, però en aquest cas no va ser la realitat, van ser aquells dos. I m'han ensenyat molt, eh? Amb tot això vull dir que no només la feina social, que ja sé que és molt fàcil dir-ho, és amb els nens, les nenes, perquè sempre ens oblidem de que el futbol no té gènere.
2: No.
3: Els rics, els pobres, els que van en cadira de rodes, o els vells o els joves, vull dir, es poden fer moltes coses. Una altra cosa és que tinguis els mitjans, clar, no només econòmics, sinó materials de persona i temps per fer-ho, eh? Però amb el temps i una canya, intentant buscar el màxim possible de companys de viatge, doncs allà en què fem.
2: Molt bé.
3: Allà el rotllo s'ha fotut.
2: No, molt interessant. Jo crec que és un testimoni molt humà i que d'alguna manera doncs et dignifica i és un bon exemple i un bon discurs per les persones que ens estiguin escoltant. Nosaltres arribem al final de l'Orsay, ens retrobem la setmana vinent amb més selecció, amb més fitxatges, i a veure si ja podem tenir també la presència del
3: Julio.
2: Va
3: passar una mala època.
2: Sí, pobre. Doncs, com sempre diem, visca el Barça i força Orsay.
3: Visca! Que ara no ve a tomb. Però competia tant a nivell...

0: Ona Villas.
1: Aquest 27 de juny prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per a adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esvivi. Organitza Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Villa, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
0: Ona Villas.

0: Molt bona tarda,
1: oients de Hola Vitlles. Benvingut un dia més a una nova edició del programa Retorn als 80. Avui farem un especial de la nova era de l'Italo Disco. I per començar la pista de ball d'avui tenim el tema 80's Night. Vinga, que disfruteu del programa. A ballar força, guapos.

Vinga, vinga, i que no pari la molt bona música a Ona Villas. I ara seguim amb el tema Stay With Me Tonight.

Vinga, vinga, que no pari la gran música de Ona Villas. I ara seguim amb el tema Only Life Is Now and All.

I ara seguim amb el tema All Valentine. Vinga, que gaudiu.

Big Ring, que no pari la marxa a la pista de ball de Onaville, i fotem-li més canyeta amb el tema My Secret Lover.

Vinga, vinga, un altre gran tema que ha sonat a la pista de ball de Ona Vella, i ara seguim amb un altre gran tema, Heart on Fire. Vinga, a ballar!

Vinga, vinga, que no pari la canya a la pista de ball d'Ona Villas. I ara seguim amb el tema Life Might Hide.

I un dia més arribem al final de la pista de ball d'Onevelles i ho fem amb el tema Baby, It's All Little Secret. Bueno, xatos, espero que us hagi agradat aquests temes de la nova era de l'Italo Disco i seguim una setmana més amb el ritme de la pista de ball d'Onevelles i ens retrobem el pròxim dissabte. Vinga, guapos, que tingueu una setmana meravellosa.

0: Ona Villas.
1: Aquest 27 de juny, prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esvivi. Organitza Nou Gim i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudevitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Villa, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudevitlles. La invasió comença amb tu.
0: Ona Villas.
2: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
3: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs, vinga, va, som-hi! Comencem avui amb els clàssics Erwin and Fire i aquesta clàssica de la seva discografia, el Boogie Wonderland. És la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gallo. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local.

Així hem començat a deslligar avui el nostre sac amb aquesta clàssica dels clàssics Earth, Wind and Fire. Era el Boogie Wonderland, i del Boogie Wonderland doncs ens anem al so de Simply Red. It's Only Love és una d'aquelles que ens va deixar a la dècada dels 80 i que avui ens ve de gust recuperar.

0: It's Only Love és un d'aquells grans treballs que ens va deixar Simply Red i que avui ens ha vingut molt de gust en recuperar-lo aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons, la música al teu estil.
0: També ens ve molt de gust en recuperar aquest Change de Cheer for Fears. Continuem plegats a la dècada dels 80 i pràcticament ja 90.

Els Tears for Fears, que també, entre altres coses, ens van deixar aquest Change, aquell Woman, Woman in Chains, i el One to Rule the World, però avui ens ha agradat, doncs, recuperar aquest Change, igual que ens ha vingut molt de gust recuperar el Don't You, de Simple Minds.

0: I tant que sí, que aquesta l'has brincada, l'has cantada més d'una vegada. I si no és així, doncs mira, avui has tingut l'oportunitat.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, va, que anem ja ara sí directes al nostre remei. Fins ara ha sigut així una mica de placebo, però ara sí, música també de la nostra Billy Joel, My Life.

Aquest My Life, que té un bon grapat d'anys, però que sona molt bé i se'ns posa molt bé. La coneixes molt bé. Aquesta era d'en Billy Joel. Més cap aquí, eh? Ara ens anem cap a l'any 1989, àlbum de Tunnel of Love. Segurament ja saps de què és. El Boss. I el Boss aquí ens va recollir grans temes, entre ells aquest Billy.

0: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta el sac de sons, la música al nostre estil.
1: La música que continua sonant al nostre estil, fa un moment estàvem a l'any 1989 amb el Bruce Springsteen i aquell àlbum, el The Tunnel of Love. Doncs ara avancem uns quants anys més, no gaires més, ens anem cap a ben bé als principis dels 2000. El Bon Jovi ens deixava també molt bones vibracions i ens ajudava i encara ens ajuda a desmelenar-nos. Say Isn't So.

Doncs ha acabat dient-ho ell ja també. Al final, Say It So és el so, és la, aquest tamarro que s'incluïa a l'àlbum Crash de principis dels 2000 d'en Bon Jovi. Nosaltres aquí al Sac de Sons no deixem encara el guitarrero i ens hi anem, però amb so de proximitat. Any 1994, retornaven després d'una petita pausa amb Pep Sala i el Carles, i tornaven amb aquell Junts de nou per primer cop, i aquí s'incluïa aquest gran El Futur és a les teves mans, noi.

0: Una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
0: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons.
1: No deixis que t'enganyi. Sex and drugs and rock and roll.
3: Seguim aquí al sac, cuinant la nostra recepta musical. Hem tingut ja una mica de tot. I li falta, doncs, potser el so de les Bangles. Aquestes noies, encapçalada per la Susanna Hobbs, que va néixer, doncs, una mica així, diríem, de forma curiosa. La Susanna buscava noies per muntar un grup i tot el que anava trobant doncs no li esqueia massa. Al final va posar un anunci dient que es buscaven noies maques, no ben bé així textualment, però realment era així. Buscava noies amb un perfil físic determinat, maques, podíem dir d'una altra manera, però així, perquè vull fer un grup. I vaja, em va trobar dues i el que va començar sent una anècdota es va cobrir de grans èxits, entre altres, aquest In Your Room.

intensitat musical, la de les Bangles. Aquest era l'In Your Room, però no deixem enrere la intensitat musical perquè li obrim la porta a Belinda Carlisle, algo que se'n deia We Want the Same Thing.

0: We Want the Same Thing. Això sonava a dècada dels 90, la protagonista musical, la Belinda Carlisle.
1: Desperta el teu instint musical. Sac de Sons, la màgia de la música.
0: Doncs no deixem la intensitat musical ni descabellar-nos, perquè ara ens descabellarem amb la Creedence Clearwater Revival.

rock and roll d'aquell dels 70, eh? La Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight. I ens tornem a bellugar de dècades, anem cap a principis dels 80 amb els Men at Work, Who Can It Be Now?

0: una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
0: Un polsim de disco.
1: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin. Sex and drugs and rock and roll.
2: Ho saps molt bé, que aquí al sac de sons no t'enganyem ni molt menys. Ara, arribat ja al final, ens toca plegar veles, tocar el dos, tancar la paradeta, digueu-li com vulgueu. Marxem amb el so de la Sheryl Crow. If It Makes You Happy és la que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Salutacions de Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

0: Ona Villas.
1: One, two, three, ah!
2: Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Quantes vegades heu vist en un concert que per començar una cançó o per començar totes les cançons, el bateria pica quatre vegades amb les baquetes per marcar el tempo i el moment de començar? Avui podríem començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fent exactament el mateix, perquè el nostre primer protagonista d'avui és un bateria, Shelly Mann, un músic sempre molt sol·licitat i, a més, un personatge molt popular a la seva època, cosa no massa habitual en els bateries. Comencem amb una composició de Henry Mancini que Shelly Mann i el seu quintet ens porten amb molta elegància i amb uns canvis de ritme molt efectius. Aquí teniu Theme for Sam.

Shellyman and His Men, així es deia el grup que liderava el bateria Shellyman. Hem escoltat aquesta cançó dedicada a un tal Sam, una cançó que comptava amb Conte Candoli a la trompeta. Shellyman se'l recorda generalment com a figura de la tendència West Coast, però, de fet, va néixer a Nova York el mes de juny de 1920. Era fill d'un percussionista d'una orquestra clàssica. El seu pare volia que fos saxofonista, el volia allunyar d'això de la percussió. I aquí hem de fer una reflexió. Que el teu pare percussionista t'aconselli que tu no ho siguis pot alarmar a qualsevol jove que es plantegi un futur professional a la música. Afortunadament per a nosaltres no va ser el cas de Shellyman. A més, es va professionalitzar com a bateria molt jove i va començar en el sector de les big bands. La seva estada en la del director Stan Kenton el va portar a la fama i quan va deixar a Kenton va ser quan es va instal·lar a Califòrnia i es va incorporar a les files de l'estil propi d'aquell estat, que és, com us hem dit abans, el West Coast. Ara escoltarem a Shellyman com a company del saxofonista Stan Getz. Els trobem en un disc de títol inequívoc, Jazz West Coast. La cançó que es porten és Split Kick i el trompetista és, una vegada més, Conte Candoli.

Split Kick, el quintet de Stan Getz amb Shelly Mann a la bateria. Jazz West Coast, jazz de la costa oest dels Estats Units. A l'altre costat del país, a la costa que ens mira a nosaltres, i a la ciutat de Nova York, l'any 1940 es va fundar una discogràfica que s'ha convertit en mítica. És la Blue Note Records. Durant els anys 50 i 60 gairebé va monopolitzar l'edició de discos de la tendència que coneixem com a hard bop, amb resultats realment excepcionals, tant en qualitat com en vendes. Es diu que l'aparició a Califòrnia del jazz West Coast va ser, en certa manera, la resposta a aquest fenomen. També hi va haver una discogràfica principal que es va fundar, com no podia ser d'altra manera, a Los Angeles l'any 1951 i es va dir Contemporary Records. Ara escoltarem a Shelly Mann en una gravació d'aquesta discogràfica al servei d'un saxofonista a qui no situaríem en aquest context. Sonny Rollins, nascut a Nova York l'any 1930. El que passa és que aquesta gravació la van fer amb Rollins com a figura de jazz de la costa est, però acompanyat dels músics més famosos de contemporari i, per tant, els músics més famosos de la costa oest. Per això es titula el disc Sonny Rollins and the Contemporary Leaders, Sonny Rollins amb els líders de la Contemporary Records. Tenim a Hampton House en el piano i a Barney Kessel a la guitarra i ens porten tots junts I've Found a New Baby.

0: This is Ulysses Owens Jr. from New York and Florida. Make sure you listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara que hem escoltat el saxòfon inoblidable de Sonny Rollins, ens quedarem amb ell, perquè, segurament ja ho sabeu, l'amic Sonny ens va deixar el passat 25 de maig, el dia abans de celebrar el centenari del naixement de Miles Davis. Sonny Rollins es deia Walter Theodore Rollins. És una llegenda del jazz que ha viscut 95 anys esplèndids i que ha deixat un llegat artístic irrepetible. Comencem escoltant-lo al costat, precisament, de Miles Davis en una gravació a nom del trompetista feta l'any 1951. Aquí teniu Out of the Blue.

Out of the Blue, la trompeta de Miles Davis i el saxo tenor de Sonny Rollins, a qui estem dedicant aquests minuts. La primera meitat de la dècada dels 50, Sonny Rollins va consolidar la seva reputació de promesa del saxo tenor participant en sessions a nom de músics molt diversos. L'acabem de sentir amb Miles Davis i ara us el portem en una gravació de 1953 acompanyat del Modern Jazz Quartet, el grup mític liderat pel pianista John Lewis i pel vibrafonista Milt Jackson, un grup que s'havia constituït oficialment 6 anys abans. Hem escollit la interpretació que van fer de la balada de Duke Ellington titulada In a Sentimental Mood.

Esteu escoltant Jazzit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I estem recordant la figura del saxofonista tenor Sonny Rollins, recentment desaparegut. A les seves biografies es sol donar l'any 1956 com el moment en què oficialment comença la seva carrera discogràfica com a líder. Els primers anys va treballar per diverses companyies i no hi podia faltar alguna gravació amb Blue Note. Us en portem una mostra ara, amb aquesta cançó Why Don't I, que és una composició pròpia que va gravar l'abril de 1957 amb Horace Silver en el piano, J.J. Johnson en el trombó i Art Blakey a la bateria.

Sonny Rollins Quintet, Why Don't I? Si llegim una història del jazz més o menys convencional, veurem que, en general, el saxofonista tenor més valorat dels anys 50 i 60 és John Coltrane, i, sens dubte, la seva obra és fonamental en l'evolució del jazz. Però hi ha una bona colla de crítics que també reivindiquen a Sonny Rollins, que es pot considerar efectes pràctics coetani de Coltrane, dient que el seu llegat és de la mateixa categoria. Hi ha diferents factors, però, que li han jugat en contra. Un, la seva longevitat. Ja se sap que en el món de l'art en general, la mort de l'artista sempre revaloritza la seva obra. I un altre factor que juga també en contra del reconeixement de Sonny Rollins va ser el que es coneix com les seves retirades, espais llargs de temps, d'entre 2 i 3 anys, en què es va allunyar voluntàriament tant dels escenaris com dels estudis de gravació. Ho va fer, segons ell mateix va explicar, en moments en què es sentia buit per aportar coses noves a la seva música i va preferir aïllar-se de la pressió del món musical per recuperar-se. La primera retirada va ser entre 1959 i 1961 i es caracteritza perquè, com que no podia practicar a casa seva sense molestar els veïns, vivia a Manhattan, a Nova York, gairebé cada dia se n'anava a tocar, a assajar tot sol, a sota el pont de Williamsburg, que no era lluny d'on vivia. Alguns dies hi va passar fins a 16 hores seguides tocant. La seva tornada la va anunciar gravant, el febrer de 1962, el disc que va titular The Bridge. Òbviament vol dir El Pont.

You Do Something to Me, el quartet de Sonny Rollins amb Jim Hall a la guitarra, que ens han portat aquesta cançó extreta del disc El Pont, The Bridge, un disc que, com us hem dit, va marcar la seva tornada, la tornada de Sonny Rollins, a la vida musical pública l'any 1962. Un altre moment molt delicat en la vida de Rollins va ser l'11 de setembre de 2001, efectivament, el dia de l'atac a les Torres Bessones de Nova York. Ell vivia molt a prop de la zona atacada i en va patir directament les conseqüències. 4 dies després, el 15 de setembre, va oferir un concert a Boston dedicat a aquell episodi traumàtic. Ara escoltarem l'inici del concert amb la seva veu presentant la primera cançó que van tocar, Without a Song. La gravació original dura més de 16 minuts, nosaltres n'escoltarem un fragment. I el trombonista que sentirem al seu costat és Clifton Anderson.

0: Hi, this is the saxophonist Elena Terakubo from Japan and New York. Listen to Jazz It!
1: Arribem al final de Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i els darrers minuts els dedicarem a la pianista Geri Allen, que va néixer el 12 de juny de 1957 i va morir, desgraciadament, a finals de juny de l'any 2017 de càncer. Va estar casada amb el trompetista Wallace Roney i van gravar junts uns quants discos excel·lents. Un d'ells es titula Misterios, va a nom del trompetista, de Roney, i compta amb acompanyament d'orquestra de corda i vents. Escoltarem la cançó titulada Café, que va composar el brasiler Egberto Gismonti. I hem de tenir en compte que tant els arranjaments orquestrals com l'acompanyament de piano són d'ella, de Geri Allen. Amb Geri Allen i aquesta cançó Café us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi semblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia, busco el punk i del porro i al mateix temps el

crema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de la roca i per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mestra de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fruit de la llei de la gravetat o d'una puta castanada que s'ha dit felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan...

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
1: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
0: Hi ha qui també les aventures dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions. Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleres.

Escoltes ICAT. Get them.

0: El talent jove té un altaveu a iCat. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a iCat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

contrari, fuck Google Maps, sense itinerari, loco soc ton pare, i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i omple el formulari. Benvinguts a aquest safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos necessaris, ha ressuscitat el pari, com està el pati?

ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural. Versa la reflexió i també per la música. Pausa amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.